Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: són.
1: I a més que no se'ls acaben en aquest país, perquè amb el president que tenen avui en dia també, déu-n'hi-do, o sigui, és que el terror sempre els acompanya, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en aquest cas és un terror molt situat, realment.
1: El Milei, el Milei.
0: Sí.
1: Vaja, aquí no està parlant d'un cas espai domèstic, com deies, però és l'estat.
0: Sí, sí, sí, sí, ben bé, com l'estat del seu país, d'Argentina, per exemple, té un conte que es diu Més Muertos Tristes, que justament ara dona títol a una sèrie que de Pablo Larraín, que està inspirada en els contes de Mariana Enríquez i que crec que es va estrenar aquest setembre, jo no l'he vist encara, però en aquest conte diversos fantasmes es passegen pel barri on viu la protagonista, que és un barri de Buenos Aires molt vingut a menys, abandonat, amb uns nivells de delinqüència molt alts, però del qual la protagonista no vol marxar perquè ha de cuidar del fantasma concret de la seva mare.
1: Ai,
0: les mares
1: bo.
0: Sempre tiren, no?
1: Exacte, encara que siguin en forma de fantasma, eh?
0: Però diguem que en aquest cas el terror és com molt explícit, no? És a dir, hi ha literalment nenes adolescents amb els colls tallats que estan passejant pel carrer. Clar, clar, és aquesta cosa com molt explícita de... El que no vols veure ho tens allà a la cara, no? En la literatura de Mariana Enríquez.
1: Doncs escolta, apuntadíssima aquesta dona. I una altra, marxem de país. Estàvem a Buenos Aires.
0: Fem una mica de ruta geogràfica.
1: Exacte, si he de tenir por, la veritat és que prefereixo tenir por a Grècia sota el sol. A Grècia em proposes l'escriptora Zirana Zateli.
0: Sí, exacte. Marxem cap a Grècia amb aquesta escriptora Zirana Zateli, que és molt poc coneguda a casa nostra, però l'editorial Males Herbes va rescatar fa temps un recull de contes esplèndid seu, el recomano moltíssim, que es diu Amb gràcia en aquest desert, amb traducció de Mercè Guitart. Jo només per aquest títol, de veritat que em sembla increïble. Ja.
1: T'encanta, eh?
0: Amb gràcia en aquest desert, és perfecte.
1: Amb gràcia en aquest desert. Escolta, qui és i què fa aquesta senyora i de què va aquest

0: Google Imágenes té una pinta de bruixa increïble.
1: Sí, sí. Això és el que t'agrada.
0: Llavors, els seus contes se situen majoritàriament en pobles rurals de Grècia. És una mica el que tu deies. Hi ha molts camins asfaltats, hi ha moltes figueres salvatges, és una atmosfera que nosaltres podem conèixer, no? I llavors, moltes de les seves protagonistes són dones velles, mig bruixes, marginades, autoritàries, venjatives, dones gens convencionals, gens innocents, i que ocupen com una mena d'espai incert en el món que els envolta. I com en Shirley Jackson, hi ha un altre cop aquest xoc, no? Hi ha molt judici per part del poble, de la gent, no? del poble on viuen, hi ha molt rumor en contra d'elles, hi ha molta atmosfera xunga, no?
1: I també tu creus, perdona, jo et faig sempre aquesta pregunta, que sé que hi ha alguns oients que em consta que els encanta, és tu creus que hi ha també una estranyesa o un sentir-se diferents perquè les protagonistes són dones o perquè ella és una escriptora dona?
0: És a dir, totes les seves protagonistes són dones, és a dir, aquí la mirada és clarament intencionada, és a dir, en altres literatures, en altres autors, sí. Evidentment l'estranyesa la viu tothom, però en aquest cas sempre són dones, les d'allò, moltes són dones grans.
1: Sí, dones que surten de la norma o del cànon.
0: Completament, completament. Vull dir, en aquest cas la mirada, o sigui, és molt clara, no hi ha com cap... No hi ha com, vull dir, són dones i per això tenen, els hi cau una sospita a sobre, clarament.
1: Dolentes, que sou unes dolentes.
0: Exacte. I per mi la sinistralitat en aquest cas està molt en les atmosferes que crea aquesta escriptora. Són com atmosferes amenaçadores, amb molt d'element supersticiós, molt secretisme. També tenen com molt de sentit de l'humor. Té un conte raríssim que es diu L'agulla que viatjava, que va sobre una protagonista que quan és jove li entra una agulla dins del cos... I tot el conte, i ningú se la creu, ningú, la gent li diu, això és mentida, i quan es mor, l'agulla li surt d'una galta, quan està com el
1: mira,
0: talut.
1: Mira, oi, jo et dic una cosa, aquest conte a mi em sembla superreal, perquè jo estava obsessionada quan era petita, de que també me'n passaria alguna cosa, no me la trobarien i em sortiria pel cervell o alguna cosa. Crec que és com una imatge recurrent que tenim molt.
0: Totalment.
1: Les criatures.
0: Clar.
1: Jo una vegada em vaig empassar una pipa pel nas, allò típic que has de fer sempre.
0: Allò típic
1: que sempre i pa i pensar que em sortiria un girassol al cap.
0: Clar.
1: Una doncs, mica rara.
0: No, però ell agafa... O sigui, a més és un conte curiós perquè el protagonista és l'agulla, no? Vull dir que està molt ben fet.
1: Ja.
0: Però sí, aquesta imatge com de terrorífica, no? D'una persona morta que li està sortint una agulla.
1: Una agulla per...
0: Sí.
1: Vaja, i en tot cas,
0: sí, i en tot cas sempre hi ha una mica la idea aquesta que mai no acabarem d'entendre el món que ens envolta, no? Hi ha com una mena d'aire de
1: claríssim.
0: Misteri,
1: ja fa
0: de fatalitat, sí.
1: Doncs escolta, m'apunto moltíssim aquesta dona, no la coneixia tampoc, Ziranes de Teli, Males Herbes, i aquest recull de contes.

0: també avui en banda sonora una mica fosca, ja li hem posat aquí una mica d'aquesta música perquè no s'aixequi l'ànim el suficient. Pensa que estem a punt d'arribar a l'hora de les bruixes, vull dir que...
1: Clar, clar, no us animeu. No us animeu.
0: Pràcticament les 12 de la
1: Seguim
0: nit.
1: Seguim avall.
0: D'acord. Víctor Català, la a nostra estimada Víctor Català, havia d'aparèixer en aquest recull
1: evidentment
0: de senyores sinistres.
1: No podem parlar de literatura de lo sinistre sense parlar de Víctor Català, que per mi és l'escriptora catalana que millor ha retratat la violència, la cruesa i la crueltat del món, no? La fatalitat del destí i la seva implacabilitat absoluta. I justament passa que el Club Editor acaba de reeditar Drames Rurals, que és el llibre que recomanem avui, el seu llibre de contes del 1902, que té com un pròleg graciosíssim aquest llibre, que, en què Víctor Català es presenta a si mateixa com un home de camp, un pobre pelegrí de la terra aspra, i es dirigeix a les dones de ciutat i els, que els diu damiseles, i els diu: no llegiu aquest recull, serà massa dur per vosaltres, serà massa cru. I parla d'aquest recull de contes com un aplec de pedruscalls, de formes anguloses i endurides.
0: O sigui, la literatura de terror no és per les dones?
1: Per les dones delicades. Fràgils de la ciutat.
0: Clar, per això Víctor Català era la que ho escrivia, tot això. Per tant, me l'imagino que has de fer-se un fart de riure.
1: Completament. O sigui, jo me l'imagino... Mm. O sigui, és un pròleg amb molt sentit de l'humor, però realment sí que fa una prèvia del que llegirem. És a dir, són passatges rurals hostils, amenaçadors, gens folclòrics, gens bucòlics, i metàfora sovint de la mateixa hostilitat del món, no? Tots els seus personatges són personatges molt brutals, molt sovint castigats per la seva pròpia ingenuïtat, no? També com molt sotmesos a la misèria, a l'aïllament, a la tragèdia, no? Hi ha com aquesta... O sigui, jo trobo que és una escriptora com molt cruel i que en cap moment ens vol escatimar.
0: De

0: detallets.
1: La cruesa del món.
0: Foscos.
2: Sí. I no, jo només pel conte de la vella, que trobo que és un dels millors contes.
0: Sí, l'ha reivindicat moltes vegades aquí.
2: De la literatura universal. Només trobo que, o sigui, aquest recull ja val la pena.
0: Doncs escolta, apuntadíssim, la vella de Víctor Català i aquest nou doncs, compendi de contes que acaba de publicar Club Editor. I per acabar, home, em sembla just i necessari acabar al Brasil.

0: l'escriptora del Brasil, que jo sempre he pensat que no fa gens de pinta del Brasil, ni el que escriu, ni com era, fins i tot físicament, Clarice Lispector. També tindrà a veure els prejudicis que a vegades tenim sobre el Brasil, que jo crec que és un país...
1: Ella és nascuda a Ucraïna,
0: sí.
1: Però després va anar a viure al Brasil molt jove i ja va...
0: Però tota la vida sí. Es va criar allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, completament. Sí, sí,
0: Clarice
1: sí, sí.
0: Lispector, què em recomanes d'aquesta dona?
1: És una autora molt traduïda al català, tenim aquesta sort, podeu trobar moltes de les seves novel·les a Club Editor, que l'ha publicat moltíssim. Jo vaig arribar-hi, he de dir, pel meu pànic a les paneroles, perquè vaig estar durant un temps treballant en un establiment que, on hi havia moltes paneroles, això no és culpa de l'establiment, és Barcelona, però recordo que per fer un exorcisme d'aquest pànic a les cuques, que a mi em fan molt de fàstic, vaig llegir una novel·la de la Clarice Lispector que es diu La passió segons GH.
0: I això et va ajudar o no?
1: Es tracta d'una novel·la en què una dona està dins de casa, en la seva vida ordenada tal, i de cop obre una porta i es troba una panerola. I a partir d'aquí és com que tota la seva existència i tota la seva identitat implosionen, la seva vida organitzada es desintegra, és com una mena de fet mínim que dispara com una mena d'allau de sentiments abismals. Però, dit això...
0: Et vas sentir molt representada i acompanyada.
1: Em va agradar molt, la veritat. Però avui us volia recomanar un llibre de contes que es diu Restes de Carnaval, que està publicat per Coma Negra, amb traducció de Josep Domènech Ponsatí i Pere Comelles Casanova, i que trobo que és molt bona porta d'entrada a l'univers de Lispector. Ella és una autora per mi fascinant, interessantíssima, i que sí que realment mostra una mica el que deia Freud, no? Com sap capturar molt bé aquest sentiment de raresa absoluta que aflora durant la vida quotidiana i que desmunta el tinglado estructural que tenim muntat, no? Aquell sentiment domèstic de sentir que tot el que t'aguantava s'està desfent, no? Que això a vegades, no? Un dilluns passa normal i un dimarts és normal i tu de cop i volta, això és un sentiment molt humà, crec, de cop i volta dius, tot el que em sostenia no em sosté i no ha passat res, no? És com una mena...
0: Una panerola a l'armari.
1: Exacte.
0: I tot es destrueix.
1: I té contes boníssims en aquest recull, Restes de Carnaval. N'hi ha un que es titula Amor, en què una dona que té com una vida tranquil·la i molt ordenada està com anant en tramvia i veu un home cec mastegant xiclet, val? I la visió d'aquesta mena d'aquest home cec mastegant un xiclet tranquil·lament li provoca també com una mena de... Bueno, com també, com, és com que l'existència se li desfà. I ella porta mare uns meva. Ous dins d'una bossa de fil que ha teixit ella mateixa i aquests ous se li trenquen i comencen a desfer-se.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
1: de...
0: que no dormirà la gent avui per culpa nostra.
1: Perdoneu. Però, bueno, gent intentant, doncs, humans, intentant posar-nos una estructura i la vida sent viscosa i com a vegades, doncs... Sí, doncs
0: com aquells ous que es trenquen només agafar-los.
1: Exacte.
0: Doncs, Irene Pujades, avui ens has posat una mica la pell de gallina, però ja ens agrada de
1: Sí, i són autores molt interessants. Tampoc sí, sí. No són tan sempre malrotlleres. A mi a vegades, o sigui, també trobo que a vegades bueno, hi ha un cert mirall, també et pots sentir...
0: Que tothom, té una tothom ha trobat una panerola a casa.
1: Exactament.
0: Irene Pujades, moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Roser Parera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà sentirem les dones que aquest cap de setmana van participar a l'Ultra Pirineu. Hem parlat amb corredores professionals, amateurs, amb voluntàries, amb membres de l'organització. Vaja, tenim moltes ganes de que sentiu com sona la muntanya i aquestes dones corrent i pujant-la. Que això sí que ens sembla bastant heroic.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el Congrés avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. I és que la Diputació Permanent, l'òrgan que pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. Sánchez ha mogut fitxa l'endemà mateix d'anunciar l'avançament electoral.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
1: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP ja ha denunciat davant la Junta Electoral perquè la considera pròpia d'un acte de campanya. Notícies, Agustí Serrat.
3: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i assegura que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit. Segons l'expresident, la resolució d'aquest dimarts deixa sense marge d'actuació els jutges del Suprem a l'hora d'aplicar l'amnistia.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
1: Els municipis de Pauls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges d'aquest dimarts. Els accessos dels municipis han quedat molt afectats, molts veïns sense llum i l'aigua que ha entrat en molts habitatges. Els alcaldes diuen que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa 1 any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no havien vist mai.
3: El Departament d'Educació revisarà el model d'escola inclusiva i el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó, que ha comparegut en comissió al Parlament, assegura que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
7: Però també és cert que després de gairebé 10 anys també ens hem adonat que alguns dels plantejaments teòrics que feia aquell decret són incomplets, o en tot cas s'haurien d'ajustar per poder donar el millor encaix possible a les necessitats educatives dels nostres alumnes.
1: El Banc Sabadell es blinda de futures OPAs amb un nou accionista de referència. L'entitat ha venut un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. D'aquesta manera, el segon conglomerat bancari de França se suma a l'asseguradora Zurich i el fons nord-americà BlackRock per constituir un nucli dur accionarial. Les accions del banc Vallesà han reaccionat a la notícia amb una pujada del 2,5%.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric.
1: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
2: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que era la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a, doncs, Pallars de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
1: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la brasco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival.
0: Esports, s'ha acabat ja el partit Argentina-Benín, que s'ha disputat al Monumental de Buenos Aires i que ha servit per acomiadar Leo Messi de la selecció argentina. Al final, el partit ha acabat amb 3-0 i Messi ha estat l'autor de l'últim gol de la seva selecció, això sí, de penal. Així, doncs, Leo Messi posa punt final al seu pas per la selecció després d'haver aconseguit el Mundial en l'última edició.
1: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
0: I amb aquests partits s'acaba finalment l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disposició dels seus clubs. El Barça, Frenkie de Jong, ja ha fet part de l'entrenament amb el grup per primera vegada des que el neerlandès es va lesionar al Mundial amb la seva selecció.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment

0: tarda, Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Avui per l'exclusiu digital i, evidentment, pel podcast, per la compareixença de Puigdemont a aquesta hora. Per tant, som l'alternativa a l'actualitat política, ara mateix.
2: És una actualitat molt diferent, la nostra.
0: Exacte, que no deixa de ser actualitat. Val, ho tenim tot, eh? Val, perfecte.
1: Vaig a comunicar a l'Instagram que no estem en directe, que la gent no s'espanti.
2: Bueno, en directe estem.
0: Clar, és directe.
2: El que passa és que no sonem a l'antena.
1: Exacte.
0: Ai. Avisa tothom.
2: Què posaràs, una story de la Melero?
1: No, estic buscant el meme aquest del Carles Puigdemont dibuixat per les Kardashian.
2: Ah!
1: Sí. Dibujo. Aviam si el trobo, no m'està.
2: No és tan fàcil. Un cop jo el vaig voler buscar, és... La filla Northwest va dibuixar Carles Puigdemont, que dibuixa tots els membres de la família, i l'Àngel és Carles Puigdemont, és veritat.
1: Bé, us vaig informant.
2: El de la Melero reaccionant a les eleccions també és molt bo, eh?
1: Uf,
2: molt. I clar, i ara queda molt bé també.
0: Bé, passa un minut de les 6, abans de res, com cada dia passem pel WhatsApp del programa, al 677-27-1058, perquè tenim oients que ahir ens van fer de corresponsals i ens diuen: bona nit, Guilles, som les corresponsals de la manifestació de Barcelona per l'habitatge. No hem vist l'Enric Auqué com ens esperàvem, però hem vist altres perfectes com les bessones Farelo, la Mosca i la Greta, també el Pau Serrasolses, l'Elisabet Casanovas, entre d'altres, del nínxol barceloní. Ah, i no ens volem deixar el més perfecte de tots, el gran Jaume Miranda. Seguirem molt pendents de les vagues i també dels famosos. Mil gràcies pel programa. I tot i que les nostres corresponsals no se'l van trobar, Enric Auqué sí que va fitxar la manifestació.
2: Evidentment.
0: Sí. Perquè, si no, voldria dir que està malalt o que en passa alguna de molt grossa.
1: Molt i molt grossa.
0: Ell va ser a la manifestació pel dret a l'habitatge d'ahir al vespre a Barcelona. I no només això, sinó que va parlar amb els companys de l'altra ciutat.
3: Tinc com he estat vinguent a totes les manis i a totes les concentracions que es van fent per defensar l'habitatge a la meva ciutat. Estar aquí, donar la cara, posar el cos, i ho seguirem fent amb el que vagi vinguent fins que això canvi. Això no ve de dalt, ve d'aquí, ve de baix, ve de nosaltres, de la determinació de les persones que sortim amb energia per defensar els nostres drets. I l'habitatge és un dels drets fonamentals que hem de preservar i hem de lluitar per ell. Així que... a tope!
0: Ell absolutament entregat amb la causa.
2: Entenc que es presenta el 29N.
0: Com a mínim, no?
2: Perquè ja parla com un polític. Molt bé, ell s'ho pren molt seriosament, està genial.
0: Com ens deien aquestes oients, també hi havia la Mosca i també va passar pels micròfons de l'altra ciutat.
4: Vinc bàsicament perquè qualsevol persona que visqui aquí es dona compte que des de fa anys estem patint molt els preus dels lloguers, i jo dic des d'una posició privilegiada, però és que ja no et puc dir, la gent del meu voltant, amics, moltíssima gent del meu barri que s'ha d'anar. Ara estem en un molt bon moment de consciència, i crec que cada cop la gent gran, jove, se donen compte que tenim molta força.
2: És més mona.
1: La Mosca, és que, mira, jo l'enyoro perquè ara fa molt que no la veiem.
2: I mira, no només això, sinó que també fa, és a dir, nosaltres a títol personal fa molt que no la veiem, però és veritat que també fa molt que no treu música, fa molt que no està activa.
0: S'ha agafat aquests mesos com de descans.
2: Però està tornant a aparèixer molt als mitjans, eh?
1: I no només això, sinó que aquests caps de setmana ha explicat que portava molts dies fent música, que havia col·laborat amb moltíssima gent, ha llogat una casa, jo entès, a la muntanya, per on hi ha passat la Wineta, que és la seva parella, però no només això, sinó que també hi ha passat... hi ha passat Ciutat, hi ha passat en Guillem Gisbert, hi ha passat la Maria Jaume, vull dir-te que han fet allà una colla impressionant.
2: Que segur que vindrà un gran any, perquè també actuarà el Primavera Sound 2027,
0: sí,
2: ella.
0: Sí, sí, o jo crec que serà una molt bona...
2: Venen mesos forts a Can Mosca.
0: Jo crec que ella ja s'estava fent la música a sobre, que ja no podia més de descansar, es deu haver anat inspirant i...
2: Tinc unes ganes que torni.
1: A veure com serà, perquè l'últim era d'inspiració purament brasilera, o sigui que molta curiositat per saber què l'ha inspirat.
0: Que està treballant amb molta gent, no?, pel que tu dius.
2: Moltíssima gent.
1: T'has loco, què?
2: T'has loco, amb K,
1: sí.
2: Un dels primers temes de la Irma. Va ser un clàssic instantani. Un clàssic contemporani, passa poques vegades, mentre l'artista encara era viva. Mm. Però realment, tu el reescoltes avui dia, no ha envellit ni una nota. És espectacular, el que va fer la Irma, i a més sent tan i tan petita. La que també estem pendent que torni, parlant una mica d'aquestes artistes que van aparèixer en el panorama català en el mateix moment, és la Julieta, que jo ja m'espero seguda, perquè fa mil anys que no treu res, també. Marxen totes alhora.
0: Sí. Bueno,
2: van a veure el Barça
0: molt
2: el cap de setmana.
1: La pluja de vols, amb en Víctor, el seu nòvio enginyer.
0: I que costa molt aguantar com està fent la Muixca, eh? Que normalment tens cert èxit en algun moment de la vida, llavors desapareix i no sé, no sé si és el cas de la Julieta aquest.
1: Que dolent que ets.
0: No, però és veritat.
1: Sí, ho ha dit així com qui no vol la cosa, que ja, està mig desconnectada, perquè sí, no, si perquè... anem a ordinador i això vol dir que venien... si em despisto és que estic mirant roba per internet.
0: Altres noms també que tampoc cal aquí anar dient, de gent que té el seu moment, que triomfa, que és un fenomen i que costa molt llavors mantenir-se a dalt de tot i però seguir estàs... tenint èxit.
1: No, però deixar de treure música momentàniament no vol dir que hagis deixat de tenir èxit, vol dir al revés, que tens el privilegi de deixar de treballar, de poder, de deixar de treballar, vull dir, de deixar de facturar i poder treballar en un projecte que valgui la pena, que tu consideris que té sentit, que va alineat amb qui ets.
2: El pitjor és fer un disc molt bo. Perquè el següent què?
0: Tens la pressió del... Sí, com un llibre, com un best-seller, no? Llavors, sí? A veure què escrius per igualar-ho. Parlant de divas. Ens escriuen oients que han anat al concert de Shakira i que han viscut l'experiència completa del Macondo Park. Ens diuen: hola, estic escoltant el programa on parleu del Macondo Park. Jo vaig ser-hi el dissabte 26. Sincerament va ser una experiència horrorosa.
1: Ai, no. Aviam, feia pinta, el Macondo Park des del primer moment fotia una mala pinta que flipes.
0: A les 5 de la tarda hi havia una gentada horrible i cues infernals. El carnaval era molt cutre. L'única paradeta que valia la pena era la de la crema solar gratis, perquè cardava un sol i una calor. En fi, el show brutal, però l'embolcall decepcionant.
1: L'embolcall sent el Macondo Park, que és un recinte de 200.000 metres. Bé, ja feia pinta. També quan una cosa és efímera...
2: Tu ja saps el Macondo Park em produeix un jomo.
1: De fet, ja vam comentar que la nostra productora Carla Verdest hi va anar també al concert de Shakira i em va insistir molt d'anar-hi i jo li deia, tia, és que a mi només em produeix jomo. Jo veig aquests espais tan grossos, tanta gent.
2: A mi el concert, fomo sí, pansa sí, però el que és tota la parafernàlia prèvia... I això que ens ho podríem repensar perquè has vist que hi ha una nova data de concert de la Shakira el dia 12.
1: A mi no sé què m'està passant, petit moment de confessió, en realitat a vosaltres ja us ho havia compartit, però bé, que és que cada vegada aquestes coses amb tanta aglomeració... em genera com una mena d'angoixa. No vull fer servir ni la paraula fòbia ni la paraula ansietat perquè em semblen massa grosses, però sí com un neguit innecessari. Vull dir, jo m'ho passo bé, en un concert a l'Apolo és el meu màxim.
0: Doncs a mi m'emociona anar a llocs amb grans concerts que no són el mateix.
2: Però si tens entrades per l'Oreja de Van Gogh.
1: I estic patint. I no és broma, ho cancel·laria ara mateix.
2: Doncs ven-les.
1: No ho vendré perquè només vaig amb dos amics, seria un lleig molt i molt gros, deixar-los allà sols.
2: A Oques hi vas o no?
1: A Oques no hi vaig, estaré gra... I de veritat penso, gràcies a Déu, perquè un estadi, 60.000 matabala, no vull. Prefereixo estar al cotxe i posar-me una cançó d'en Josep, és que no vull.
2: Ai, jo m'ho passo molt bé, tinc unes ganes de concert, jo.
1: Com sempre representem tota la societat.
2: Tota la societat.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè hi ha molta gent que li passa, que no vol anar a concerts de tantes dimensions.
2: I et puc entendre,
0: Bueno, és que és normal, és que, clar, estarem parlant que anirem a un concert de 50.000 persones i els accessos seran complicats.
2: L'entrada i la sortida sí, sempre és molt complicada.
1: Per mi el Cabro Rock, que són 30.000 persones, ja és, o sigui, ja no vull tornar-hi mai més, saps? És que i el Primavera Sound, aquest any passat, m'ho vaig passar malament. Aquest any ja aniré només a veure la Irma i ja està.
0: Agafes i te'n vas de seguida. Per evitar aglomeracions. Amb les 6 i 9 minuts hem de parlar de Rosalía, també. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Perquè la catalana ha fet un moviment que no sé si alimenta el pàlpit que ens explicaves tu divendres, Juli.
1: Mira, jo no sé si l'alimenta o el disminueix. És un debat interessant. El cas és que Rosalía va publicar fa uns dies un TikTok on ensenyava un modelet de la col·lecció de Jonathan Anderson que ha fet a Dior, així rosa, com amb uns pètals, un modelet que ja es veu que li agradava molt i molt, i de fons sonava una cançó de la Bad Gyal que es Fashion Killer, i la Bad Gyal li va comentar, etc. I a mi això em va despertar una sensació a l'estómac, una llavor. Alguna cosa em deia que podia ser que la col·laboració inevitable entre aquestes dues artistes catalanes estigués a la cantonada. El cas és que ara la Rosalía ha esborrat aquest TikTok que va publicar.
2: Seguiu amb aquesta guerra, tu i ella.
1: Marta, no és... És que jo no entenc genuïnament per què és. O sigui, evidentment descarto l'opció per motius claríssims
2: que tingui res a veure amb nosaltres. Però penso, què és? Que sí que farà una col·laboració i li ha fet com angúnia que es faci tan evident, no només per mi, sinó per internet, que ja va despertar molta rumorologia, que no es va agradar, perquè de vegades passa això, que et veus en un contingut i dius, ai, aquest Instastory, i l'esborres i l'únic que ha passat és que no t'has vist prou guapa.
0: Però habitualment ella això, d'esborrar.
5: Potser ho fa com a moviment, també, com a part de l'estratègia per alimentar aquestes especulacions, perquè sempre s'ha parlat d'una possible col·labo de Batgiel i Rosalia i mai han fet res per esborrar les coses del mapa, diguéssim, digital. Aleshores em sorprèn que ella faci aquest moviment, és com bé dius, perquè potser ja no se sent gaire orgullosa del TikTok en si, o perquè forma part d'una estratègia i que això vol dir que aquesta col·labo es va confirmant mica en mica.
2: Poder no va fer prou engagement, que això de vegades també passa, que publiques alguna cosa i dius,
5: home, però la gent en va parlar d'aquest.
2: No vaig gens mudada de m'agrada, és que sembla molt frívol, però a vegades passa.
0: Una xifra tan baixa que m'ho carrego perquè no sé.
2: I també us recordo que en va publicar dos, ensenyant el modelet des de la mateixa ubicació, que es notava que havia estat provant diferents cançons, que s'havia agradat amb aquest vestit. Poder li va semblar que tenir-ne dos vestida igual era massa.
5: Però em sembla massa calculat per la imatge, almenys, que transmet la Rosalia a xarxes, que és una cosa com despreocupada, que és, si ho penjo perquè em ve de gust.
2: Res,
5: tot calculadíssim, eh?
2: Home, evidentment, i més amb un artista com la Rosalia, però és que la teva companya d'institut amb 100 seguidors, que també sembla que, mira, ha fet aquesta foto sense voler i l'ha publicada sense voler, tots són gestos calculats.
5: No sempre. Per exemple, amb el Mundial, ella va tenir una polèmica amb tot un país, amb Argentina, perquè havia fet ripost de no sé què i perquè no s'ho havia mirat gaire bé. O sigui que de vegades sí que foto alguna relliscada, que és per pecar de ser massa espontània, digue-li així.
2: Poder sí, no sé. Jo, de veritat, no sé per on agafar-ho. No ho entenc gens. Però tant de bo sigui, perquè la col·laboració està al caure, perquè a mi això em donaria... Estic en un moment delicat personal.
5: Per què? Jo et veig bé.
2: Bueno, Marta, hi ha moments de tot i estic delicada.
5: Però avui o ahir? Ai, vull dir...
2: Demà. Jo ja ho preveig, veig que demà serà un dia complicat.
5: És avui o fa ja bastant temps?
2: Bueno, no sé, fa bastant... és que estic com molt bé i al mateix temps quan estàs molt bé també fa cosa perquè penses, ostres, això no sé si ho podrem sostenir en el temps. Entens? Que tant amunt, tant amunt. Com el que dèiem del llibre bo. Com quan fas un llibre que és un best-seller que penses, aviam el següent, doncs aviam demà si estarem tan bé com avui.
5: Ai, ja.
2: Ja es barreja, no sé, la feina últimament em veig com l'estíquer aquell de l'ocellet així moll, també això importa, saps quan et dediques a algo que al final té tant, la teva imatge té tant de pes.
5: Bueno, estàs treballant molt, jo penso que això també hi té a veure.
2: Sí, sempre cansa, però vaja. Res, que veurem què passa, però a mi això em donaria personalment anys de vida. Sí. I espero que, si fins ara el xantatge no havia sigut suficient, que la Rosalia i l'Alba els hi arribi, que jo...
0: I aquest anhel.
2: Sí, que en aquest moment delicat... I digui,
5: mira com el xantatge l'acceptem ara. Quan jo te'l feia tu estava malament i ara quan tu li fas a la Rosalia i a la Batgiel està bé.
2: Ah, per començar és un xantatge molt més fluix el meu que el que tu em feies i per acabar la Rosalia no té el meu número de telèfon i per tant no som amigues i en canvi que jo sàpiga tu tens el meu.
0: Molt bé, doncs fins aquí la...
5: Ai, hola, Roger.
0: Què tal? Mira, avui tancarem una carpeta que de fet fa bastants dies que arrosseguem. I això vol dir que tenim molt bones notícies a Can Pombo, Marta.
5: Sí, família, perquè després de més d'una setmana d'angoixa i molt patiment, us hem de dir que la Maria Pombo ha trobat el seu gat, ha trobat en Pluto.
2: Ai, mira, me n'alegro genuïnament.
0: Ha costat, però mira.
2: Sempre torna, o sigui, no sempre, final, però passa molt que els gats tornen,
5: Jo m'esperava el pitjor, Jo m'ho temia,
2: Ai, mira, no. Que bé que no, de veritat, bones notícies.
5: Doncs mira, va ser ahir a la nit cap a les 10, que la família ens ho va fer saber amb una publicació que va camí de ser dels posts amb més likes de la Maria, m'ho podeu revisar quants en té? Quan ho he mirat cap al migdia en tenia més de 340.000.
0: No, veritat.
5: Que ella aquestes xifres no les sol fer. A no ser que hi hagi una notícia d'embaràs o de naixement, tu pensa, és anat molt avall, No, el de la tercera filla en té 400.000, per comparar-ho una mica, vull dir que està gairebé al mateix nivell. Ho heu vist o no?
0: A mi m'està carregant aquest internet que tinc.
5: Ah, no, mira, però... jo si no. És un vídeo amb el seu marit, en Pablo Castellano, que agafen el gat amb una música de Nadal de fons molt forta, que fa impossible del tot sentir què diuen, però amb unes cares d'absoluta felicitat.
2: Ai, Déu meu, que ploraré perquè la Pombo ha trobat el gat.
5: És que...
0: 372.000 ja.
5: 372.000 m'agrades.
2: Els animals, estic en un moment ben delicat.
5: També te la podria pelar la Pombo.
0: del gat que te la pela més. Internet, sempre.
1: Fixa't que me la pela bastant la Pombo, però fins i tot et diria que me la suen més els gats i tot això.
5: Realment representem tota la societat, sí, perquè a mi m'importa moltíssim.
1: Clar, i jo no, vull dir que entenc perfectament la gent que li encanten, saps? Però a mi realment
0: però
1: és que no...
0: Ja està.
5: I ja està. Podeu imaginar-vos també la de comentaris que ha rebut aquest vídeo. Tothom celebrant la bona notícia, fins i tot la Dulceida li escrivia quina alegria a la Maria. Like també de Laura Escanes, que són coses, trobo, prou remarcables, tenint en compte les tensions que hi ha hagut entre elles els últims anys. Però és que això passa també, eh? Que de vegades quan passen coses importants i bones notícies així, les desavinences del passat queden enrere. Total. Queden enrere i fas com un reset momentani, no sempre queda definitiu. A tot això, la Maria Pombo va trobar en Pluto el gat i al cap d'una hora havia de ser a l'aeroport per viatjar cap a Xile, o sigui que li va anar de ben poc que potser no es produeix aquesta retrobada. I llavors va ser des d'allà, des de Barajas, que ens va narrar la crònica de com havia anat tot plegat. Amb menció especial a un compte de fans de les Pombo, perquè sense elles no ho haurien aconseguit.
6: Todo, básicamente, es gracias a Noticiero Pombo, bueno, a mucha gente, pero en especial a Noticiero Pombo, que desde el día uno, que dije que habíamos perdido a Pluto, no sabéis cómo se ha movilizado. Creo un Instagram de buscando a Pluto con todos los detalles de Pluto, recibiendo todos los mensajes, filtrándolos. Todos los días me mandaba Plutos, básicamente, y decía, no, no, no, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas. Mira, se mandaba hasta ChatGPT. Y ya me ponían lo peor. Y de repente me escribe Esperanza Hoy en mayúsculas, en plan, Mary, tenemos a Pluto.
1: Jo segueixo Noticiero Pombo.
5: Jo també.
1: I són molt actives.
5: 50.000 seguidors gairebé.
1: I a més sembla algú de la família de les Pombo, perquè s'ha d'estar com una cabra, perquè és el sant, no?, del Pepín, i hi ha una publicació amb 20 fotografies del Pepín quan era jove i quan era nen, que dic, d'on ha tret aquest contingut?
5: És aquest tipus de fandom que de vegades penses que més valdria marcar molta distància i no relacionar-te amb ell, també perquè, segons com, de vegades hi ha tanta intensitat...
1: Fa mal rotllo!
5: Fa mal rotllo, cada vegada saben on vius, etcètera, etcètera, amb massa detalls de la teva vida. Doncs bé, la Maria Pombo rep el missatge i de seguida veu que aquell sí que era en Pluto.
6: Nada más ver la foto digo, es Pluto, o sea, está mucho más delgado, pero es Pluto, es que no tengo ningún tipo de duda, no he tenido que contar manchas, ni ver ojos, ni absolutamente nada, era Pluto. Y digo, dime dónde está, por favor, porque voy ya. Y me dice, está en esta calle, literalmente, mi calle, dos casas para arriba. Y digo, voy ya, y me dice, no está la chica, está trabajando, hasta las 8 no llega. Hemos tenido que esperar hasta las 8 que viniese la chica, que era como francesa, que no hablaba mucho español, y os juro que alivio de flipar porque estábamos los dos llorando, o sea, yo desde luego llorando, nerviosísima, sin mirarla, y entonces dice, lo malo es que no lo tengo, tenemos que esperar a ver si viene.
5: Sí, la història va adquirint cert dramatisme i certa tensió, eh? Molta incertesa, clar. Havien d'esperar perquè aquella veïna francesa sí que havia vist el gat diverses vegades perquè havia anat passejant-se pel seu jardí els últims dies, però no l'havia acollit a casa. És com que el saludava quan passava pel jardí. Doncs al final, bones notícies, tot i que el retrobament no va ser tan de pel·lícula com ens podríem imaginar.
6: Entonces nada, hemos ido por el jardín en plan Pluto, Pluti, como bajito porque me habían dicho que no le asustara. Y nada, no sale, digo, otra vez la misma historia. Es que chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo. Que claro, yo me imaginaba que mi gato iba a venir corriendo hacia mí. Pues nada, se ha quedado así debajo del seto mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más, se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much. Tienes una vecina forever, en plan, todo lo que necesites.
0: El gat en general és menys agraït que el gos.
1: Tot va bé si acaba bé, tu.
5: Però es veu que és tan i tan carinyós aquest gat, sí, sí, amb la Maria, sobretot. Bé, la Pombo ho explica amb aquesta joia. Una cosa, nois, tants oceas que diu. Saps el típic tòpic?
1: Parla fatal, pobrissona.
5: Bueno, no només això, sinó a mi sempre m'havien dit que les pijas castellanes deien molt a l'ocea, sí, i es feia com a l'ocea, sí, ocea. I jo mai ho havia vist, de veritat. I aquesta vegada sí. N'he hagut d'editar moltíssims. Doncs bé, la Pombo ho explicava tot amb aquesta joia. Jo feia temps que no la veia així de contenta. També, per ser justos, feia temps que no la veia tan trencada com quan va anunciar-nos que en Pluto s'havia perdut. Així que ja ens n'alegrem nosaltres. I com de desagraïts l'infern és ple, i ella és molt creient, el que va fer tot seguit d'explicar-nos la crònica és donar les gràcies a una llista molt llarga de gent que l'havia ajudat a trobar-lo. També a nosaltres. També a nosaltres ens va donar les gràcies.
0: El nostre granet de sorra, no? Una mica?
5: No, el que no ha sortit d'aquí.
1: Som ja, per lo que calgui, mitjans, Maria.
5: Escolta, també podria haver fet perquè et recordo que hi ha una relació teixida.
1: I tu ets de la família, no?
0: Bueno, tu amb el papi tens una
5: molt bona relació. No, i amb elles les vaig conèixer totes, vull dir que estic a punt de ser una filla més. Doncs ens va donar les gràcies la Pombo a tots els mitjans per fer-nos ressò de la notícia, però sobretot les gràcies a la seva família, a les amistats i també les seves seguidores.
6: Os quiero tanto a mis hermanas, importantísimo, que cada vez que les decía, chicas, podéis ir a esta casa que está más cerca de vuestra casa o podéis ir aquí, que yo no estoy cerca, iban. Y a mi hermana Marta, que ha estado ahí conectando con el más allá para encontrar a Pluto, que me regaló un curso con una medium de estas que conecta con gatos. Tanta gente, por favor, ojalá no se me olvide a nadie, pero a mis amigos, es que de verdad, nunca más me dejéis decir que tengo muchos haters, porque no es verdad, no es verdad. O sea, la suerte que tengo, más quisieran muchos. Así que, os amo, gracias.
5: Parlo a títol personal. Crec que és compatible tenir molta sort amb tenir molts haters.
1: Absolutament.
5: I tenir molta gent que t'estima, però també molta gent que et critica la mínima que pot. I crec que és el cas de la Maria Pombo.
1: I crec que hi ha una mena de hater, és a dir, hi ha molta mena de hater. Hi ha el hater, diguéssim, malvat, que se n'hagués alegrat que la Maria hagués perdut el gat.
5: Sí.
1: Però crec que és la minoria i crec que hi ha molt hater que pot criticar coses que fa la Maria i que evidentment no voldria que amb ella com a persona li passés res de dolent.
5: I que potser fins i tot, i que potser fins i tot ha regalat un like ben gran en aquesta publicació. Final feliç, doncs. I és molt fort l'impacte que ha tingut aquesta història, que fins i tot ahir en Roger Carandell, que és una persona que no connecta gaire amb la trama en general, amb cap de les trames d'aquest programa, i que no ha tingut tampoc mai mascota, doncs aquest tio ens va passar el vídeo de la bona notícia ahir al grup de WhatsApp dient a dormir tots tranquils avui, gràcies a Déu, bones notícies.
0: Bueno, perquè era un tema que arrossegàvem ja i que el tens a dins, no?
5: Tu hi pensaves abans d'anar a dormir, a veure si avui troben amb
1: Pluto les llanternes.
0: A veure com explicarem. Ara ja ho puc dir perquè al final ha acabat bé.
5: Veus, tu també et pensaves el pitjor.
0: No, dic... A veure si l'han atropellat, aquest gat, o ha tingut algun accident.
5: La Maria s'ho pensava.
1: No, vaig passar.
0: Perquè veus molts per la carretera que malauradament acaben atropellats.
1: Però jo també conec moltíssims casos de gent que ha tingut aquest ensurt que el gat desapareix, però que és veritat que els gats també tenen aquesta cosa que moltes vegades es queden pels voltants de casa teva, fotent voltes, en casa del guà.
5: Mira, en aquest cas era només a dues cases amunt.
0: Sí.
1: I que passa molt que un dia fins i tot tornen ells, saps? O sigui, conec moltíssims casos.
5: Tant de bo sigui la majoria de casos. Doncs ara a veure com s'adapta en Pluto una altra vegada a casa, perquè segur que deu haver patit, i de moment en Pablo ens ensenyava com el gat tornava a dormir al llit amb els nens. Aquí no obrirem aquest meló, vale? Ens quedarem aquí. I haurem de veure també com conviuen amb l'altre gatet que la família, recordem, acaba d'adoptar i que encara no ens han presentat formalment.
0: Per tant, seguirem parlant de gats i de Pombos, entenc, en el futur.
5: No gaire més.
0: Ara serà famós aquest gat.
1: Ja ho era.
0: L'ensenyarà encara més com a celebritat.
1: Ja. Doncs que ensenya el gat. Almenys que pot ensenyar.
5: Menys nens, més gat.
0: Bé, passen... Mira, ara m'he encallat. Un quart i mig de set.
5: Bueno, set minuts i dos quarts.
0: Set minuts i dos quarts també seria una bona solució. I a aquesta hora ens hem d'anar fins a la Ciutat de la Justícia, on aquest matí, i sense que se sabés prèviament, Shakira i Gerard Piqué han estat citats al jutjat de primera instància número 18 de família per revisar el règim de visites dels seus fills. Es veu que la Shakira ha arribat directament de Madrid, no té concert fins divendres, i ha entrat acompanyada per la seva advocada, i en Piqué ho ha fet amb el seu advocat especialitzat en litigis familiars. El motiu d'aquesta nova visita als jutjats és que Shakira no està d'acord ara amb el règim de visites dels seus fills i el seu pare, o almenys en com s'està executant aquest règim que recordem que van pactar ells dos el 2022 en aquell acord de separació de la parella davant d'un jutge, que van arribar a un acord.
5: Ui,
0: Ara Shakira diu que els nens viatgen massa sovint a Catalunya i que es passen el dia volant per anar a veure el seu pare o els seus avis.
5: Ostres.
0: El que ve a dir és que no sempre haurien de ser els nens els que viatgen, i proposa que sigui Piqué i també els seus familiars els que es desplacin en alguns moments fins
2: no
0: a Miami.
2: No acaba de ser pràctic viure ben bé a l'altra banda del globo terràqüi.
0: Complicat.
5: A veure, sí que sap greu per la canalla que sigui sempre ella, però, ostres, també és renunciar als seus orígens, a les seves arrels.
2: Absolutament. Home. Perquè quan venen aquí no és només per veure els avis, és per venir a la terra que no només els avis creixen, sinó que, és que al final és
5: forma
2: casa
5: part de la seva identitat.
2: Absolutament.
0: Bé, tots aquests detalls els sabem perquè l'equip legal de Shakira ha fet un comunicat detallant la petició que han fet arribar primer a Gerard Piqué i que ara haurà de resoldre el jutge perquè les dues parts no s'han posat d'acord i per això estaven a la Ciutat de la Justícia i serà el senyor jutge el que decidirà.
5: Un moviment molt inesperat, no?
0: Sí, sí, a mi m'ha sorprès moltíssim.
5: O sigui, Shakira l'hem tingut a Barcelona avui.
0: Sí, sí, aquest
2: matí. I ella fotent bolos i mentrestant gestionant això. Bé, que no ho podeu portar ella, clar, però...
5: Tampoc no sabem amb quina freqüència es veuen Piqué i els nens. Això és una cosa que mai hem sabut.
0: Correcte, no.
5: I tampoc queda gaire clar què vol dir que també hauria de viatjar Piqué cap allà. O sigui, de quin percentatge estem parlant? D'aquestes trobades, quantes haurien de ser allà i quantes aquí, no? Tot això.
0: Jo crec que hi ha algun detall que podem mig llegir entre línies en aquest comunicat, que a mi també m'ha sorprès molt.
5: Ah, que hi ha comunicat.
0: És a dir, l'equip legal de Shakira ha fet un comunicat detallant la petició que li havia fet a Gerard Piqué, i jo entenc que és un moviment que fan perquè a la premsa no tragiversi una mica quines són les peticions que ha fet Shakira.
2: Perquè en el moment on se sap que s'està en aquest procés, gairebé reclamar. És millor explicar-ho tu que no pas que la gent es faci pel·lícules.
0: Llavors, s'ha publicat un comunicat, avui a mig matí, aquest migdia, un comunicat que us l'heu d'imaginar com una nota de premsa, fins i tot té un titular gran, que diu: Shakira demana que l'esforç no sigui només dels nens. I llavors aquí hi ha quatre punts que llegeixo literalment traduïts al català. Diu: en relació amb el procediment que se celebra avui a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la representació legal de Shakira vol expressar el següent. La sol·licitud no pretén reduir el temps que els nens comparteixen amb el seu pare. L'objectiu és que l'esforç dels desplaçaments entre Miami i Barcelona no recaigui únicament en ells, els nens, sinó que sigui compartit. Es proposa que, en els períodes de vacances de pocs dies,
5: a veure,
0: sigui el pare qui viatgi a Miami, evitant que els menors realitzin viatges transatlàntics de curta estància amb el desajust horari que comporta. Jo crec que va bastant en aquest sentit de que si hi han 4 dies de festa, yeah, els nens no s'hagin de cascar 2 dies de vol, yeah, yeah, per anar només 4 dies a Catalunya.
2: Clar, però també...
0: I que en aquests casos, que sigui Piqué qui s'hi desplaci...
5: Aquí sempre s'ha de mirar el benestar dels menors, o sigui, coses així que totalment, de família s'ha de mirar què és el que convé més a les criatures. Unes criatures que ja no són tant, vull dir que tenen 13 i 11 anys, que ho acabo de mirar,
2: sí, sí, que d'aquí poc podran decidir.
5: Podran dir
2: també
5: la seva, també, eh?
0: I el que tu deies, Marta, que tot recau en el benestar dels nens, i l'últim punt d'aquest comunicat diu: d'aquesta manera els nens poden mantenir durant més temps la seva rutina escolar, social i familiar. És la manera de protegir el seu benestar emocional, físic i acadèmic. Ja.
2: Però clar, això implica que en realitat en el fons el que està demanant Shakira és que els nens només vinguin aquí a l'estiu.
0: Quan tinguin molts dies. Clar, aquí seria molt interessant saber si els nens...
5: Jo entenc que Piqué també estigui tocat amb això. Bueno.
2: Home, ha de ser molt difícil.
0: I que no sé fins a quin punt el jutge voldrà escoltar els nens de si realment estan molt cansats, perquè són nens grans i ja poden dir si estan esgotats.
2: Hi ha fins i tot un procés d'anàlisi psicològic d'aquests nens, no?
5: I que segurament és una conversa que espero i desitjo que hagin tingut amb el seu pare, també. Vull dir que això no és només una cosa que es troba Piqué de sorpresa de cop i volta amb advocats. O sigui, això li ha vingut, almenys ell podia olorar-ho. No sé.
0: El que sí és cert és que no es posen d'acord Piqué i Shakira, i per això doncs la cosa ha acabat a la Ciutat de la Justícia. Bé, dit això, ara farem una pausa i de seguida saludarem en Víctor Navarro.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Víctor Navarro, molt bona tarda.
9: Bona tarda als tres, com
0: estàs? Que bé que vinguis aquí a l'estudi presencialment.
9: Gràcies. Abans de la pluja, no arriba encara, però bueno.
0: No sé com ho tenim.
5: La Gemma Puig ha dit abans que ara potser ja ha caducat això, però que seria més cap al vespre a Barcelona. De tota manera, hi ha molta part del territori on sí que està.
0: Que sí, que fa estona que està plovent i davant.
2: Sembla una mica de treva també el temps, eh?
5: No, està sent escandalós.
0: Aniràs, oques grasses, Víctor? Avui m'ho demanaven.
9: Saps què? Mira, he fet una cosa. Com jo escoltava us escoltava l'altre dia i dèieu, potser apareix Aitana. Llavors jo aquí, jo no m'hi sumo. Vau dir això, no? Jo crec.
2: Sí.
0: Tampoc seria estrany, no?, que li tornés
2: clar, perquè ja li tornés el favor de l'estadi de l'Aitana.
9: Sí. Jo no m'hi sumo aquí com si fos un fan d'aquí del cas Grasses de Sempre. Vull dir, conec tres cançons, tampoc vull ser aquí com
2: però és que tu, Víctor, perdona, tu el que ets és un fan dels fenòmens.
9: Ah, sí.
2: I això no t'ho pot discutir ningú, ni ningú pot
5: ets
2: discutir.
5: Ets un periodista i un cronista.
2: Que sigui un fenomen aquests concerts d'Oques.
9: Doncs mira, m'han ofert entrades i tal, alguns perquè ara estan rebent de bastantes entrades, jo crec que perquè la gent va comprar fa un any i ara jo que tenen altres plans o ha passat no sé què. Bueno, i llavors jo he dit, veurem. Llavors jo que he fet, intentar preguntar als de la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament, ja que està, perquè Aitana sí que la segueixo més. I encara no m'ho saben dir, i em diuen que diuen que ho veuen difícil, que vagi Aitana, però bueno, que m'ho consulten.
5: Llavors, què està sent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
2: Home, jo crec que és de República Dominicana.
5: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
2: Sí. I de fet, és que faré, t'ho comprovaré. No en parlem més.
9: Clar,
5: com ho podràs
9: això,
5: saber?
9: Per això m'han dit lo de difícil.
2: Tenim contactes a tot arreu.
5: Ah, ja sé quin. Molt bé. Molt bé, Juli.
9: Doncs això. Doncs si no va Aitana, ja, llavors
0: doncs
9: serà
0: poca broma si és a Barcelona i no és a la República Dominicana.
5: A veure, llavors. És veritat que Oques Grasses no ha tirat mai de grans sorpreses de convidats, eh? Els grans concerts que ha fet.
0: Tens raó. I en un comiat potser vols fer una cosa com més teva, sense col·laboracions. No ho sé.
2: I més algú que ni tan sols ha col·laborat amb tu. Altra cosa seria portar-hi la Julieta, o amb l'Ilami, personatges
0: amb qui
2: hi ha...
0: cançons.
2: Sí, però clar...
9: Doncs això, i llavors ja anirà en funció de l'agenda. Si Aitana no va, doncs si està a República Dominicana, doncs no ho sé.
2: No hi aniràs.
9: I, en principi no, però perquè tampoc soc... Conec tres cançons, no m'hi vull sumar com si jo fos aquí el fan, no siguis al final.
0: Vols ser espai pels fans.
9: Clar, de veritat.
2: És que estem parlant d'això com si fos apropiació cultural en un concert de Oques Grasses sense saber-te les cançons i no passa res, eh?
9: Ja ho sé. Per això, ja en funció de l'agenda, si algun dia...
2: És que no tens interès, ja està.
9: No, però si algun dia hi ha un pla així de nit que em ve de gust, dic, mira, doncs sí, aquesta nit va anar al concert amb amics, si conec a alguns que hi vagin, doncs anem allà i ho passem bé.
0: No, si no et volíem jutjar, només una pregunta per saber si anaves.
9: No, bueno, però jo que t'he fet un treball d'investigació per saber si o no, Aitana.
0: Escolta'm, aquesta setmana hem sabut que Gerard Piqué i Avellanos són socis d'un nou negoci.
10: Hola, que locura les boniques d'Avellanos, tu. Mira.
11: Joder, está quedando un poco vagada, ¿eh?
10: ¿Qué dices?
11: Pero mira esto.
10: Tú escúchame, tú a lo tuyo.
11: No critiques, tú a lo tuyo, por favor. Te lo pido, por favor, ¿vale?
10: De verdad, pienso que te han quedado baladas.
11: Qué pisao eres.
10: Que te han quedado mal.
11: Cállate, qué pisao, Dios mío.
0: Aquest és un spot que han compartit en els seus perfils d'Instagram, porta 275.000 m'agrades, i una mica de què va aquest nou negoci, que tu potser ja coneixies d'abans, a mi sí que m'ha vingut una mica de nou.
9: Sí, i jo recordo que Gerard Piqué ja hi era en aquesta, ja era inversor de Pledge, que realment no sé, va la marca, és una marca que van crear, que més m'ho he mirat, Jaume Beltrán, Juan Humbert i Adrià Colomines, de Barcelona, té seu aquí, és una startup, té menys de 10 treballadors, i aquesta empresa doncs, la van crear el 2024, ja fa un any Gerard Piqué entra com a inversor, i jo recordo aquell moment, fan una ronda d'inversió d'un milió d'euros i ell entra com a inversor, i ara han fet una altra ronda, i gairebé han posat 4 milions d'euros i ja està, Ibai Llanos allà, o sigui, realment la gent suposo que s'imaginava, però realment no és l'empresa de Gerard Piqué i d'Ibai Llanos, no és les seves xocolatines o el que sigui, aquestes boletes, no són seves, sinó ja són de tres nois o tres homes de Barcelona, i ells entren com a inversors i llavors, clar, com a reclam, doncs surten, fan aquest vídeo i surten com a cara d'aquest projecte que veiem, si ho veiem en vídeo.
5: I aquestes xocolatines que tenen d'especial?
9: No ho sé, és que no les he provat.
2: Són sense sucre, no?
0: Són boletes cruixents, diuen ells, i ametlles banyades en xocolata amb un gust increïble, sense sucre.
5: Afegits, que afegits, això sabem afegits. Sempre com funciona.
2: És la típica trampa, però entenc que és un dels...
0: I la moda de font de proteïnes, que ara tot va molt...
5: Tu pregunta-li allò si vol tenir proteïna o no, perquè exacte. No cal que tot tingui proteïna.
0: Iogurts sí, inflats de proteïnes.
5: Vinga, què vol dir tanta proteïna?
9: També el Marc Gasol i el Rudi Fernández en el seu dia també, quan Gerard Piqué entra com a inversor fa un any, també entra en aquella ronda d'inversió. I ara ha entrat i veia ja no és que evidentment és Gerard Piqué que és qui li haurà dit, perquè si ja era inversor li haurà dit, escolta, fan una nova ronda, anem a fer-ho. I ja, per exemple, el supermercat que tenim aquí al davant, en teoria aquí hi ha aquestes...
5: La Maller.
9: Sí, la Maller. Va, sí, pot dir. Sí.
5: El que vulguis en aquest programa.
9: La Maller, i em diuen que aviat, si no és imminent, surt al Carrefour també.
0: Per tant, distribueixen en Maller i Carrefour. Els
9: sí, dos i, bueno, i més supermercats, però així de... No, jo he preguntat i m'han dit...
0: Al costat de la xocolata de Nando Jubany, també, que té barretes sí, energètiques. És veritat. La Maller.
5: Li va i el Gerard, per això són amics.
2: Jo pensava que s'havien distanciat.
9: No, simplement... es va distanciant quan a l'empresa. O sigui, l'empresa sí que tenien, que estaven junts i la van separar perquè hi va i fa el seu camí Gerard Piqué el seu en Cosmos. Això sí, Gerard Piqué estava també amb temes de la velada i de més, ho van separar, però ells tenen una amistat, o sigui, molt bona. Des
5: segueixen
9: que van crear,
5: quedant i tot.
9: Des que van crear la Kings League, des d'aquella vegada que van entrar ell al seu
5: directe. I de què deuen parlar? Tu creus que parlen només com de negocis o també s'expliquen coses personals?
9: Segur. Jo crec que de futbol, o sigui, estic segur, parlen de coses que estan passant a l'actualitat del món del futbol, si Mbappé marca o no marca o és criticat.
5: De política, jo crec que deuen parlar fins i tot, que l'Ibai es va posicionar, al contrari que el Xoques. Sí, vull dir, en posició contrària al Xoques sobre el tema de l'habitatge.
9: Sí, sí. Va, en el seu directe, crec que va ser fa aquest cap de setmana, no? Va fer, o el dilluns, en el seu directe, sí. Es va pronunciar sobre el tema de la vivenda.
0: I s'ho passa 4 amb les parelles? Te'n consta algun?
9: Jo crec...
0: Es coneguin.
9: Hòstia, abans, potser... Bueno, segur que es van veure... No sé, ja si
5: l'Ibai encara està amb la seva nòvia històrica.
9: Sí, sí, sí.
5: Ah, vale, vale.
9: Sí, sí. I Gerard molt bé amb la Clara, vull dir, estan els 4... tots bé, però...
5: Tots felices els
9: 4. Però sí, sí, segueixen i queden i, a més, i és veritat que Piqué aquesta vessant, que contínuament està pensant en invertir en coses, en crear coses, formats, empreses i, a més, i llavors està tot el dia maquinant, tot el dia pensant en aquestes coses. I llavors això, ja estic segur que va ser ell qui li va dir a Ibai, dins de les moltes reunions que van tenir, doncs, escolta, anem a fer això. Però queden a sopar, per exemple, la Kings League va néixer aquí al Sushi, el Sushi 99, que està aquí al costat, un sopar que van, o sigui, en qualsevol moment es truquen, escolta, anem a sopar, que t'he de comentar, i una cosa, i la Kings League va néixer allà, estava l'Esporcito i algun streamer més.
0: I que aquests deuen ser només alguns dels negocis que coneixem, perquè l'Ibai Compi, que tenen molts diners, i pel que dius, van invertint a diferents llocs.
5: No en pisos, en el cas de l'Ibai, almenys.
0: Almenys no,
5: és el que ell, no és el que ell va dir, que jo ell no inverteix en...
9: No, realment, i jo crec que ara Gerard Piqué, no sé si en el passat ho ha fet, però jo que jo sàpiga no té, tampoc. Bueno, que jo sàpiga, no ho sé, és més de coses d'empresa, però moltes vegades quan parlem, per exemple, de Tugeis o de Vicio, que real, marques així d'aquí, que tenen inversors, han tingut a Leo Messi, Sergi Roberto, o sigui, això és habitual.
5: Que en Gerard ja no ho fa ni per, o sigui, evidentment que ho fa per guanyar diners, no? Però jo li veig com aquesta inquietud de nen petit de que té ganes que com de passar-s'ho bé, sí, que ho fa perquè s'avorreix com una ostra i per tant vol crear coses, no només
0: que li agrada
5: sempre.
9: Ja pensava en això quan era jugador. O sigui, els últims anys de jugador, ell ja estava pensant en aquestes coses realment. O sigui, ell ja pensava que algun dia volia tenir un club, que si volia invertir en no sé què, fer una nova competició, tot això ja ho tenia en ment, ja ho feia, ja tenia inversions, va crear un videojoc, bueno, sí, sí. A l'inici sí que es va ficar en el tema de pisos, crec que a l'inici, és que jo recordo una immobiliària, però ara no, ara crec que no. Però vale. Crec que a l'inici sí que ho va fer quan era jugador, que és, molts jugadors ho fan, això, la veritat.
5: He vist sense parar un vídeo de l'Ibai que s'ha fet viral que ha anat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, això és veritat o és fake news?
9: Sí, és real.
5: L'edat per anar-hi. Al grau de periodisme.
9: Sí.
5: I és la allà. Típica cosa que fas de favor, eh? Però, és la típica cosa que algú et demana i dius,
0: demana,
5: què
0: no?
5: En saps?
9: Que ell mateix ho ha compartit a les seves xarxes, al seu compte de Twitter, per tant, ja li dono... O sigui, abans de preguntar, ja ho he vist, ja li dono veracitat. I jo crec que és un Ibai ara que també que està fent més coses, igual que el vídeo de l'altre dia parlant del tot el tema de l'habitatge i tot,

0: o alguna així, perquè porta i li queda petit amb la samarreta que porta sota, no? Es veu com la diferència, no ho sé.
1: Ara m'ho miro.
2: Això. Sí, ell segueix instal·ladíssim.
1: Està apostant per la moda. No?
0: Està portant, sí, sí, està apostant per la moda. I vesteix molt de més estudi.
1: M'encantaria. Gir inesperat i Bailanos convidat, i ell volen hi anar, perquè aquest és el tema també, de sobte una Fashion Week, però rotllo una Fashion Week de París, ell en la desfilada de Dior.
0: Ostres, estaria bé.
1: O una marca. Fa tant poc per ell.
0: Una marca, sí, que
1: m'encantaria.
0: Una marca de roba, que es fes, no ho sé, això, bueno, li hauran proposat segur.
3: També em sabria greu que fos ara, que és perquè ha perdut pes. Vull dir que si les marques només ara volen col·laborar amb ell per una qüestió de pes, llavors també seria un bon retrat de quina societat vivim, eh?
1: No, absolutament. Jo ho deia més que no m'imagino, o sigui, que ell se'l veu amb zero inquietud per aquestes temàtiques.
3: Ah, sí, zero, sí. Zero.
1: M'encantaria que ara de sobte li interessés aquest univers.
0: És molt de dessuadora ara, d'AM Studios, el veus molt amb aquestes peces de roba. I això que deies de les marques, l'única marca que es va apropar així i que hagi arribat a un acord, Nike, quan va fer el canvi físic, li van dir, escolta, o sigui, com a imatge mundial, o almenys a nivell de l'estat, del teu canvi físic, de promoure l'esport, de promoure una vida saludable, doncs volem vestir-te i volem que siguis imatge, i ell és imatge de Nike també.
3: Ah, vale, sí, va acceptar.
0: Sí, sí, va acceptar, sí, sí. Va acceptar.
3: Per una pasta, imagino.
0: Segurament.
1: Compte-hi.
0: Segurament, segurament. I li uneix això a Gerard Piqué, perquè també és de Nike. I per cert, aquest vídeo que deies, crec que si arribava a 300.000 m'agrades...
2: Es pagaven a la velada.
0: A la velada, però clar...
3: No, en Piqué i l'Ibai, eh?
0: Sí, però no, entenc que no entra ells. Jo crec que serà que buscaran un combat que... Entenc.
2: Jo entenia en el vídeo
3: que... S'acaba pagant a la velada. Per mi entrarem en una nova fase seva del seu capítol com a famós. El llibre de famós.
1: I en negatiu, eh?
0: Sí, la gràcia suposo que seria un Gerard Piqué i Iker Casillas, potser, i un Ibai Llanos, no sé, contra un altre streamer així conegut, imagino.
2: Però s'arribarà, no, uns 300.000?
1: Sí, perquè hi ha...
0: Has dit això, jo entenc que sí. Jo és que quan ho vaig veure el vídeo...
3: Té més likes la Pombo amb el Pluto, eh?
2: Funciona.
0: És una història molt...
1: He pensat que aquesta història feia tant per tu, Vic.
3: Sí,
1: jo soc gran amant dels fenòmens i de les històries.
0: Però tu saps una cosa que jo no sabia... O sigui, jo vaig veure el vídeo i llavors vaig dir, hòstia, això és molt emotiu, la gent s'està tornant boja, que ha passat alguna cosa. Llavors vaig haver de fer una investigació de què havia passat.
3: Recerca que havia passat amb en Pluto.
0: Una recerca,
3: llavors. 276.000, sí.
0: Iix.
3: I va i en Piqué.
0: Està allà, allà. Doncs això.
2: Molt bé. La Clara està bé?
0: Està bé, està bé. Sí, sí.
2: Perfecte.
0: Per Barcelona estan, bueno, amunt i avall van. Sí, sí, seguint l'Andorra, que també és president de l'Andorra, llavors va, on juga l'Andorra, allà està.
2: Sí, sí. Bé, 4 minuts i 3 quarts. Jaume Miranda, molt bona tarda.
4: Bona tarda, com estàu?
1: Com molt vas, bé. Guapo?
4: Ui, estic molt content de trobar-me amb en Víctor, perquè dichosos no som vos, no? Que mai apareix.
1: Això no passa normalment.
2: Coincideu molt poc i...
0: Molt poc, sí.
2: I quedeu molt bé junts.
4: La il·lusió. Sí. Sí. No sé si és un exemple molt esgarrat, però series un poc com en Gollum, en el sentit de que apareixes cada tant. No,
0: és veritat, és veritat.
4: En el sentit de que t'amagues, sí, sí, sí, sí. No?
0: No, no, tampoc m'amago.
4: A mi en Gollum m'agrada molt.
0: És veritat que no coincidim perquè ja ens posen en dies diferents i...
1: Per Víctor, perquè tu ens tens, com dirien els castellans,
2: perquè
1: a dos
2: veles. Perquè té moltes coses en Víctor.
0: No,
2: diu que sí a tot.
0: Sempre passo, i llavors sempre no passo coses, sempre estic pendent. M'ha agradat molt que estiguessis de suport aquest cap de setmana al tema aeroport amb Juliana i família.
4: Ah, sí, exacte. Mos hem trobat a l'aeroport de Palma, que no sé si és el millor... Allò sí que és una cova de Gollum.
1: Allò
4: sí que és un infern.
1: Va ser tremendo i trobar-te va ser com veure una escletxa de llum.
2: Jaume, tenim novetats de l'oreja de Van Gogh.
5: Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir.
4: Però que més m'agrada parlar de l'oreja de Van Gogh és poder posar les cançons i que la Juliana faci karaoke.
1: Tinc el concert d'aquí res, Caution.
4: Tu quin dia hi anaves?
1: El divendres, el 27 de novembre.
4: Ah, perquè tenen dues dates a principi de novembre i com que varen fer sold out, dues dates a finals de novembre. Jo hi vaig a principis de novembre. Per si algú m'ho vol trobar, me trobarà allà. Bé, i de l'oreja de Van Gogh ara fa mesos que s'ha retrobat amb la seva vocalista original, Namaya Montero, i pareix que els hi està anant genial, a pesar de totes les queixes vocals de la cantant Amaya i etc. De fet, aquests dies han anunciat gira de festivals estatals durant l'estiu del 2027, entre els quals, per cert, aniran en el festival Sons del Món dia 24 de juliol a Roses, per si esteu interessades.
3: Roses a Roses. Que la gent ja feia la broma.
4: Marta, estàs tan per damunt de tothom.
3: No, i això
4: no
3: és
4: havia
3: copiat.
4: Agafat, jo, això.
3: És copiat, eh?
4: Ah,
3: Marta,
4: sí?
3: Tu no ho diguis.
4: Sí. No ho diguis, no, perquè jo t'anava abraçada a la meva
2: casa. Que citi la broma, que no tothom ho fa sempre.
4: Jo me les queda, les bromes. Moltes bromes que faig aquí, les he robat a Twitter, ja t'ho dic ara.
1: Sí. Jo a en Roger li robo les bromes que les faig els 30 segons li estic fent en Víctor.
2: Té tarifa plana. I a vegades em fa a mi bromes que jo li he fet amb ella. I
1: et fan gràcies, que ella també
2: te les defensa bé. Jo li ric perquè les millora.
1: Bueno, si treballen aquí. És un art, això també, eh?
2: Totalment.
4: Clar, los morancos treballen així. Bé, també han pregonat, tornant a l'oreja de Van Gogh, han pregonat sempre

0: variació d'estur per a un dels països on sempre han tingut més èxit, que és Mèxic.
1: Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de la Oreja Van Gogh no es una gira.
2: Es compren uns micròfons.
0: Sí, és necessari.
3: México, nos vemos el próximo verano.
0: Bé, Mèxic ja els atenen, però la cosa no acaba aquí, perquè l'Oreja de Van Gogh han confirmat que tindran, atenció, una peli musical basada en els seus hits.
4: Pot anar molt malament, no?
0: Sí.
4: Aquesta pel·lícula.
0: És una qüestió d'extrems, no? Sí, sí, tal
2: jo
0: qual.
2: Jo crec que anirà fatal. Jo tinc moltes preguntes. Què vol dir una pel·lícula? És el, serà el nostre Mamma Mia. Clar, però vol dir...
0: Sí, no ho hagués dit millor.
2: Qui la protagonitzarà?
0: Això encara no se sap.
2: Però jo entenc que hi haurà una història que no té res a veure amb l'Oreja de Van Gogh, actors que no tenen res a veure, és a dir, de sobte un Carlos Cuevas enamorant-se de la Diana Gómez i de sobte aquest factor musical de Mamma Mia que es miraran i diran... Ina, que era un buen momento. I l'altre, tendencia hacia real.
4: És un art,
2: cantaran, cantaran els actors i les actrius. Jo entenc que sí.
0: Jo crec que va una mica per aquí, una mica com a les Espanyes varen fer aquesta a l'altre lado de la cama, que eren hits variats, no d'un únic grup, era una mica aquesta cosa, no? Ja estan preparant aquesta producció cinematogràfica on, de fet, com tu dius, Juliana, les cançons de la banda basca seran el fil narratiu, un poc l'estil, com tu també has dit, Mamma Mia, amb cançons d'Ava, o també és musical de Hoy no me puedo levantar amb els hits de Mecano, això seria una versió teatral, i ara també ho faran amb l'Oreja de Van Gogh i el títol de la pel·li serà Puedes contar conmigo.
2: No és broma, que és un bon títol.
0: M'agrada, funciona. A més, és un títol molt emblemàtic de sa banda, inclús icona, que no els ha escoltat gaire, sap quin
2: és,
0: no?
2: Tot i que és molt millor el nom del seu disc, Lo que te conté mentre es la dormida, tot i que entenc que no cabia la portada de la pel·lícula.
0: Mira, jo soc fan de l'Oreja de Van Gogh i mai me'n recorda com se diu aquest àlbum perquè és molt complicat, he de fer diverses voltes en el cervell.
2: Em sembla preciós
0: no aquest títol. Però no acaba d'enganxar, no? L'has de pensar dues vegades abans de dir-lo.
4: Jo crec que enganxa molt, precisament pel fet de ser tan llarg,
2: jo m'imagino,
4: com una poesia.
2: Ho dic i ja veig la... Exacte, és un haiku. I jo ja veig la Maia estirada així en el llitet, com
4: sí,
2: està la portada,
4: la
2: amb el disc al costat del el disc anterior en la tauleta de nit. Boníssim.
0: I una margalida, no? Un goig, sí. Està molt bé.
2: Minimalisme.
0: Sí. Bé, el projecte l'han confirmat la pròpia banda a través d'un post d'Instagram i sabem que Puedes contar conmigo, el film, ja està en fase d'escriptura. Com era d'esperar, serà un musical romàntic desvinculat de les vides de Namaya Montero i sa banda, ja ho dèieu aquí. Mm-hmm. És a dir, serà una història d'amor aliena en els integrants de l'Oreja. I el director de sa peli crec que vos pot agradar.
4: Ai...
0: Ell és en Fernando González Molina, director d'àmplia trajectòria en multitud de gèneres i creador de grans blockbusters de darrera dècada. Recentment ha estrenat Cronos.
2: Ah, mira, és ell, vale.
0: Sí, inspirada en els atemptats de les Rambles de Barcelona del 2017 i que, per cert, funciona bastant bé de taquilla.
2: I la pel·lícula també... has vista?
0: No l'he vist.
2: Jo tampoc. Ha rebut també molta crítica, eh?
5: Sí?
2: Hola, Víctor.
0: Bon dia.
2: Hi ha persones que diuen, això és veritat que passa, depèn de quina producció, que hi havia com una aspiració molt Hollywood, diguéssim, i que podés notar que hi ha menys pressupost. No l'he vist, jo dic coses que he vist que la gent deia.
6: A mi la trama em fa massa angúnia com per mirar una pel·li.
2: Això també.
6: Això és opinió personal.
2: Tot i que crec que està tractat amb molta sensibilitat. Sí,
6: segurament, però cadascú té la vivència que va tenir.
2: Sí, sí.
0: Jo, a més, també el que me passa és que com que només fa 9 anys dels atemptats...
4: És molt recent, tot.
0: No, els atenc com molt presents i no necessito un relat ficcionat. Sí. Ara mateix, potser la veuré d'aquí 10, no ho sé. Bé, vos he de dir que també aquest director, Fernando González Molina, també ha liderat altres projectes com la sèrie Los Hombres de Paco, el thriller El Guardián Invisible, la comèdia Fuga de Cerebros, 1 i 2, increïble. El drama romàntic Palmeras en la nieve, oh, atenció, 3 metros sobre el cielo.
4: Anirà bé així.
2: Palmeras en la nieve és una pel·lícula molt especial per la cultura pop perquè és on es van conèixer Mario Casas i Berta Vázquez.
0: Cert.
2: Sí, van ser parella durant molt de temps.
6: Berta Vázquez també, ex de Setangana.
2: Van ser ex o només es van embolicar quan ella estava amb la Rosalia?
0: Home, hi ha unes fotos a les roques d'una platja enrotllant-se de valent. Jo això ho he vist.
6: Ex gris com a mínim.
2: Sí, això sí.
6: Això vol dir que en Mario Casas sortirà a la Puedes contar conmigo?
0: És que si vos hi fixeu, en Fernando González Molina ha dirigit grans èxits d'en Mario Casas. M'agradaria pensar que ell serà l'estrella de...
5: Més de mitja filmografia de Mario Casas, pel que has dit ara.
0: Mario Casas li deu una panera de Nadal cada any.
6: Però en Mario no l'hem sentit cantar mai, diria. O sí?
0: Jo diria que no.
2: Mario Casas.
0: Ell va fer de cantant, tipo Ricky Martin, una pel·li que se deia Migrant Noche, de Nalets de la Iglesia.
7: Cantava ell?
0: Jo crec que no, crec que feia playback. No? Que ho va fer és que Mario Casas de comèdia és molt bon actor.
6: Més que d'un thriller, potser, no?
0: A mi és que els thrillers ja de base no m'interessen massa, és molt policial. Sóc esquerp amb els policies, saps?
6: Sí, però policia o aquesta cosa, no? De... Bueno, és que en té tantes, ell.
0: Clar, ha fet de tot. Bueno, la pel·lícula aquella de molt lluny també estava increïble per mi, que era un drama.
6: Ah, sí.
0: Intimista. Increïble.
6: Que era amb en David Verdaguer?
0: Efectivament. Sí, en David Verdaguer feia un petit paper de quatre frases, però sempre ben tirades, perquè en David Verdaguer és millor.
2: Sempre fent aquest personatge així com una mica de persona disgustada amb la vida.
6: Sí, com un punt desmenjat, també.
0: Sí. I és fort, perquè és pessimista, sempre és la seva energia, i jo sempre el vull besar. Ai, que en David Verdaguer m'agrada molt.
6: És veritat, i gràcies a ell ets aquí, no?
0: Sí, en David Verdaguer m'ha aconseguit aquesta feina.
2: Sí, és fort, és de les meves persones preferides, David Verdaguer.
0: Sí, sí.
2: Amb diferència, més et diré.
0: Bé, vos he de dir que en Fernando González Molina apunta maneres amb aquest projecte de Puedes contar conmigo, de film, perquè ha dit que la pel·li tindrà un estil similar a La La Land. A mi això m'augura bones coses. I com vos deia, està en procés de preproducció, però a sa banda ja s'ha declarat molt fan d'aquest projecte, on per cert també són productors executius. Per lo tant, també tindran un cert poder de decisió conforme en el projecte. De fet, sa banda ha declarat això a un comunicat. Veure que les nostres cançons tenen una nova vida és un somni per nosaltres. Sempre hem contat històries a través de sa música i sabre que ara aquestes històries inspiraran un univers visual i narratiu tan gran ens omple d'il·lusió.
6: Que parlin amb la Leire, també, que forma part d'aquesta història.
7: Doncs estaria molt bé.
0: Bueno, molta gent reia a Twitter que na Leire, més enllà de cantant, és actriu. Que de cop ella sigui actriu del projecte.
7: Podria sortir a la pel·lícula.
0: Seria genial. A mi m'augura una Anna Mena. No? Home, Anna Mena, cantant coneguda.
6: Que l'Anna Mena sigui actriu de la...
0: Sí, perquè evidentment...
7: Aquestes cançons de l'Oreja.
0: I ses pistes són clares.
6: Però llavors Mario Casas no, perquè l'excunyat i ella no...
0: Seria estrany, no?
6: Seria molt estrany.
7: Molt bé, doncs ens ho apuntem per quan surti la pel·lícula, que m'imagino mínim 2 anys, perquè si estan escrivint... No hi ha el càstig
0: encara,
7: fet...
0: Encara s'ha d'estrenar la pel·lícula d'Orques Assassines d'en John Travolta. Encara, tenim
7: cinema...
0: moltes coses pendents.
6: Ai, amb en Mel, és veritat.
0: Sí, sí, gran cinema. Xerrau molt de La Bola Negra i les Orques Assassines.
7: No, ens inspirem el més important.
6: Escolta, i el Woody Allen, com va la seva gravació per Madrid?
0: Avui comencen a rodatge, 6 d'octubre, en principi.
6: Vale, ara...
0: Estarem atentes, clar, que això passa a Madrid, llavors no ho he vist en el carrer quan venia a peu, però estarem atentes perquè en Peter Vives deu estar allà.
7: Absolutament, sí. Jaume, moltes gràcies.
0: A vosaltres per existir.
7: Víctor, torna aviat.
5: I que anem al... Sí, no, ja. A les Terres de l'Ebre, que plou allà, que molta precaució. Que
7: sempre. Sempre precaució amb les pluges.
2: És que serveix a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat, i és que ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: That effect on people. It's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves, en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Vinga, bon dia matiners, són les 5 del matí, 5 minuts, arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant a l'Eloi Cordomí perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa, aquesta es desplaça cap al nord-est, en principi no preveiem que arribi a la costa, això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora, però els models no ens ho marquen.
10: Perquè alguna dels fets que extraordinaris, no sé si i dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir, és a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa, segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia, i llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Bel, Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Començarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això, avui, dia de ràdio pública, amb Ricard Ostrell, a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sich, Pupida Son, parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució? Sí. Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de la de dues, no una, no, sinó dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua, perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir què pot passar, però de moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona
0: nit. En només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu. Cuina, territori, producte, oficis, restauració i, sobretot, una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: L'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta per ICAT, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
6: Bueno, ¿sabes qué? Récord d'audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero la cadena también.
7: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
7: Sí.
2: Y que todo el mundo sea feliz,
1: y
2: ¿no?
1: Y que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco al programa de viernes.
7: I torna per tercer cop, ja?
1: I no, el primer no hi va anar en directe.
7: No, per això, però el segon sí.
1: Sí, sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
7: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Melero, i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El sempre que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé. S'ho havien preparat, això sí, eh?
1: A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
2: Exacte.
1: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo
0: hagi fet. Són tendres igualment.
1: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, és així, és així.
1: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
3: Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
1: Apa.
3: Una foto, 225 euros.
1: Apa.
3: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
4: Nos hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo, es muy simpático.
5: Muy simpático, sí.
6: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
5: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
6: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
7: ¡Una puta mela!
1: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic, eh?
0: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
1: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
1: Home, suposo
0: veure,
1: que per, 220, per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
8: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? I els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui,
9: benvingut a Barcelona.
8: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
10: No. Estan patint ja ells també.
8: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
1: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. Aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
12: 4 minuts seran 3/4 d'una, atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats?
13: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
12: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
11: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
14: L'ho dels crocs.
15: El que t'has dit, estic segura que van amb uns crocs.
14: Sí, digues,
15: Cristina. Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
12: Ai!
15: Llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
0: Ah, que sí que porten crocs!
15: De fet, sí, és que porten crocs!
0: Tenim
12: crocs.
0: De la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
15: No, però no? Raquel, bueno, ara anem cap a la Raquel.
0: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el
15: que
0: baixa.
15: Normalment,
0: no?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
16: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
1: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat, perquè de vegades una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
1: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borregra d'Astrocat.cat. Maria, què li diem anys i anys per molts anys avui?
8: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Marco, me'l felicitem perquè avui fa 50 anys, home. Em saltes aquí el número rodó, 50. El número rodó del Marc. Qui més? Sí.
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Són igual. Avui arriba el 59 per molts anys i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
1: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
2: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, i hasta la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar, i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ella, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça
2: i tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidó li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions a Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula La fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
10: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
9: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia?
1: Avui camí de Xerta.
11: Avui camí de Xerta perquè aquest matí El Matí de Catalunya Ràdio sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
9: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
9: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre del contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria bé, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
10: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
10: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha alerta? Un baby boom?
9: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
1: Molt
9: una
1: bé.
9: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3Cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001. I encara una altra dada, des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
9: Això mateix.
1: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
10: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí.
12: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
1: Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
9: Sí, sí, això que sentim és oques gràcies. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
9: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt. Germà, atacarem el
1: sí. 40 editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo, de la companyia El Dente, es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí, sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada Maria.
3: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Thanks for the times that you've given me. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc. Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21 vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto.
0: A veure.
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
3: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: Ricard, 180.
0: 180.
2: 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure... Quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica
1: ràpid. Hem d'anar una multiplicació, no diré quina.
4: 250.
0: 250. Marc Curado.
4: Això són molts anys.
1: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que demana algú.
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, Nil Via, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264.

0: rànquing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
1: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
0: Fins demà.
1: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
1: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
2: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, perquè aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins que podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
1: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
3: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
4: No me quiere llamar, que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
6: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
8: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant com cada dia de dilluns a divendres els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
8: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
9: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, amb previsió que es produeixin, sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya.

0: Catalunya, a l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
1: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
0: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector, i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
1: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
0: Vinga, fins ara.
1: Bon dimecres, adeu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Molts de vosaltres penseu que regalar Teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç a les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
3: De moment bé.
1: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
3: Sí, sí, sí.
1: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
3: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
1: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig.
3: No.
1: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot cafè amb llet i després hi ha persones,
3: el primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
1: Ah, tornes cap al llit després del cafè
3: amb
1: llet?
3: Sí, sí, ara us estic parlant des del llit.
1: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
3: No, no, ja no m'adormo.
1: Ja no t'adorms, però fas el ressupor, que se'n diu.
3: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
1: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
3: Vinga, una abraçada. Adéu,
1: adéu,
3: adéu, adéu.
1: No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
1: Com va el matí, Toni?
4: Res, a punt de començar a treballar.
1: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
4: Sí, sí, correcte, correcte.
1: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
4: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
1: No t'agrada gens el cafè, eh?
4: Gens.
1: Curiós.
4: Soc dels pocs, suposo.
1: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
4: No, prenc un got de llet.
1: Mira, de tota la vida, eh?
4: Un clàssic, un clàssic.
1: Un clàssic, tu et despertes, gotet de llet escalfada la llet, entenc.
4: Correcte, correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2, a veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
4: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi molt bé.
4: Bon dia.
1: Una abraçada, adéu, bon adéu. Dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empeny ja pràcticament fins les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs amb què tot el país doncs, afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi al final al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja en aquest sentit a la selecció argentina, perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Ara.
0: Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior i a llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també al Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres, i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir a la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions, i també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Està revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí fins i tot, a la resta moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior, i a la tarda ruixats normals, de 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores, i aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal integrant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat, diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RGU entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions com Granollers ens diuen que no surten trens.
0: Clar, és a dir, aquí hi ha un conflicte entre el que diu ADIF, que diu que ja està tot a punt.
2: Exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des del dilluns, no hi ha hagut servei. I ahir es va saber que, de fet, el motiu era que hi havia alguns maquinistes que veien que hi havia algun tram que no veien clar passar per allà, malgrat que ADIF doncs, ja havia dit que es podia passar per allà i que Renfe també havia fet les marxes blanques, les marxes exploratòries pertinents per dir que sí, que es podia passar per allà.
0: Aquella vaga general que recordem que va haver-hi a principis d'any, el mes de febrer, hi havia, reclamaven canvis de seguretat, i una de les coses que el sindicat reclama o destaca que va acordar i que va acabar desconvocant aquelles aturades amb el Ministeri de Transports és que hi hauria exploració conjunta de qualsevol xarxa abans de tornar-se a iniciar. I el que es queixaria ara, en aquest cas, el sindicat, és que no hi ha hagut una exploració conjunta perquè no han participat en l'exploració i que, per tant, doncs, per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
3: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs que això els ha agafat por, que han decidit doncs que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació, sí que veiem 4 informadors, hi ha una persona també a taquilla i 2 supervisors més que estan organitzant doncs tota aquesta gent. A Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu Comtal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tu d'on vens i cap a on vas?
4: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
3: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
4: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
3: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
4: No ha passat, i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
3: Ja ho sent, Ricard, aquesta és la situació. És una dels passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parlen passatgers. De fet, obríem telèfons també, el 93017474, 93017474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es troba en una situació com aquesta, atrapat, que no van els trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93017474. Hi ha informadors, Marta?
3: Sí, n'hi ha 4, i ara mateix doncs el que acaben de fer és organitzar doncs tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs a les portes de l'estació. Doncs estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos, que ara doncs n'acaba d'arribar un que els portarà doncs cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin uns segalers, sí. I que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació, no, aquí... tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt, i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és a dir, posar autobusos ara doncs trigaran una mica a arribar.
3: També
0: els maquinistes, si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin perquè no és un espai segur quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar i l'empresa diu sí, vingui a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
3: Molt bé,
0: anem cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els 2 primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li hem preguntat si sap què està passant.
6: Bueno, pues lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no te'ls borren. Ho digo jo, agafen la borra i volen... De la llet. Dic, estem així? I és que és indignant.
5: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu de Renfe. A aquesta hora, i com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els dos primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona. I no entenem per què, doncs, a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més, bueno, ja farà gairebé una hora,
0: Sí, sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes que han arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto. Bueno,
5: és ara, possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, és clar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobessis, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
5: Sí, sí, ho intentem.
0: Gràcies, Montse. 93017474, ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
7: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no ve cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha... O sigui, no hi ha trens. Ha sortit allà el senyor de l'estació, va dir que no hi ha venit cap amunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
7: la R4 està tancada
0: de Cerdanyola, sí, i anava cap a Sants per agafar l'AVE i veu que tampoc funcionen els trens.
7: No funcionen. Ha sortit el cap de l'estació, m'ha dit que no, que baixés, que no...
0: I a quina hora? A quina hora agafa l'AVE?
7: L'AVE ara a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè m'ho portés. Clar. Perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, en aquest sentit?
7: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
7: molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 93201-7474. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui el municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
8: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer, el rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tot els arbres que va arrossar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'Eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. Aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
9: A prioritat, devia baixar un metre d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. El dimarts passat se va aparèixer una mica, però també és una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
8: Un cop es faci de dia, com bé dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. A tocar d'un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar a tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges, amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també i fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que hi ha poca informació per part de les aerolínies. Ara mateix hi ha 5 vols a Madrid cancel·lats que estaven previstos per sortir a les 7 i a les 8, una a Logroño, una a Bilbao a les 7, a Màlaga també, a Palma de Mallorca a 8:45 i a Santiago a les 9 del matí havia de sortir i no sortirà. Amb tot això, doncs, hi ha gent que ha hagut de dormir dins l'aeroport del Prat, davant de les portes d'embarcament i també gent que aquest matí està arribant a la TU i es queda penjada, i és que hi ha molts aquests vols doncs, que sortiran a moltes hores de retard, però altres que directament doncs, no es reprogramen. Hem parlat amb una d'aquestes passatgeres afectades, que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
11: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar crec que al vespre per allà a les 11, i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar 2 hores o alguna més.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
12: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final hem passat la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen ni res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
0: ningú de... Amb quina companyia volaves?
12: És Vueling.
0: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
12: No, deixen, ja et dic, personal molt jove, pobrets, que no... que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin? I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, dient nens, gent gran, imagina't tota la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja es flagren en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
0: molts
12: no costaria
0: ànims.
12: Pas gaire.
0: Albert, gràcies.
12: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
0: Adéu.
12: Sort i salut.
0: Que vagi bé. Ara mateix Rodalies ha fet un tuit a les 6:11 que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, 2 punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Realment, la comunicació és una assignatura pendent a Rodalies de fa temps. 93017474, ens podeu trucar al telèfon del directe al 93017474. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també suposo decepcionada perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
10: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir que la solució tampoc de moment no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
0: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
2: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que de fet no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que recomana demanen que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte. Doncs més enllà d'això, no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat, i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
0: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link en, per consultar l'estat del servei, i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. Diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant...
2: Exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... Quan tingui tota la informació et truco, diu.
0: Sí, és que el problema també és que, clar, molta gent està trucant en el telèfon del directe també, el 93017474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
2: Exacte.
0: No sabem ben bé què és el que està passant, perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació a diverses línies de Rodalies, i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
3: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
13: Sí, jo he arribat com cada dia una mica abans de les 6 i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
3: I ara què us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
13: Sí, hi ha informacions per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
3: No us han dit res més, eh?
13: No.
3: Què faràs ara?
13: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
3: Doncs moltes forces i molts ànims.
13: Gràcies.
3: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
3: sí,
0: no t'ha donat cap tipus d'informació.
3: No. És a dir, si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment, molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies, Marta, fins ara.
3: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora, també ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26-27 graus fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de la temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
14: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explica l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
15: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergència es va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
14: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
16: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma.
14: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I al Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Poblacions com Vinyols, en Riudecanyes i Mont-roig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
18: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final acaben sempre allà.
17: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
15: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
19: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
20: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
19: Per fer-hi front proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
21: Des de Sant Vicenç de Calders, de...
0: I què és el...
21: Digues, del Vendrell.
0: Tu diràs.
21: Bueno, pues hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Israel dient-nos que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí i sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo i no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran, però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
21: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi a l'hora punta doncs serà més complicat, no? Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
21: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 9-3-2-0-1-7-4-7-4, la Marta. Marta es troba a Granollers, Marta?
22: Hola, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, Marta. És la nostra Marta. Val, perdona, disculpa. Digues, Marta.
22: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora també per megafonia doncs van dient que no es faci cas a aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: Quanta gent hi ha aquí, Marta,
22: doncs,
0: més o
22: menys? Home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs, van arribant. Sí que ja n'han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, encara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
2: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat. Confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos, informació sisplau, de servei sí. Pels usuaris, són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa, a Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3, a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu, i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora, són les 6:31, de seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
5: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 93017474. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 93017474. Aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí pel que fa al temporal és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre en aquest cas la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant, hi ha moltes incidències, per tant també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
14: I es pondrà a les 7 i 29 minuts, per tant el dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
15: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui aquest matí també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora. Hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, i ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps. Hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada a la Ronda Nord a Granollers, que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot, pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies, perquè no funciona el servei de Rodalies, diuen des de Renfe per causes alienes, i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
15: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats, que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
14: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
15: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
14: Avui el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
15: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi. Acabat el partit, els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
6: Pendents de les novetats d'Alemanya, després que hi transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
6: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
6: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
14: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya, i El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i el Mundo, i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada, La Pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
7: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, mig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, perquè la federació i el seleccionador portuguès no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula. Ara podem escoltar Messi.
9: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
7: Eren les últimes paraules de Messi des del centre del camp abans de dir adeu definitiu a la selecció argentina.
0: I a tot això avui estem pendents d'aquestes incidències a Rodalies, però també a l'aeroport del Prat, Lara García.
23: Bueno, com vulgui. Parla català?
0: Sí. Perfecte. No m'està escoltant la Lara García. De seguida intentem connectar amb ella. També deia que estem seguint les diferents incidències que hi ha a Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Per exemple, què està passant a Granollers, Marta?
8: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin aquests autobusos de Barcelona. És el cas, per exemple, de l'Aika i l'Àlex. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
11: Bon dia.
12: Bon dia.
8: Quina és la vostra situació? Vosaltres sou estudiants i què?
11: Sí, sí, hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema i, bueno, hem tingut la sort que ens ha pogut portar la meva mare, però bueno, ens hem trobat en que no hi ha trens i que haurem d'agafar un bus, però tampoc han avisat de... Sí, en quins bus hi haurà, de quan venen, de...
12: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
11: Sí, fe.
12: Fe en Renfe, però bueno.
11: I bueno, això, jo ahir també em vaig haver de quedar a Barcelona, o sigui, no vaig passar per casa perquè no podia tornar a Palau, i espero que avui no passi el mateix.
8: Ah, ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant, altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat, ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
0: Gràcies, Marta, això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené, bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els hi he preguntat molt, diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que es reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys 5 maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure interrompuda, i diu també recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
0: Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat, Lara García.
10: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
24: Bon dia.
10: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
24: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement i ara doncs me'n vaig amb una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
10: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
24: En principi no, ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc. Estan esperant.
10: Ella com està?
24: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
10: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
24: A vosaltres, bon dia.
10: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
25: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig llevat a les 4 del dematí.
10: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
25: Això és un plus afegit, sí, la veritat.
10: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
25: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc.
10: Mira. Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí que havien de sortir de l'aeroport del Prat de la TU i que no ho faran a causa dels temporals.
0: Doncs gràcies, Lara. I avui, que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara reconeixió i connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang, l'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual. La zona més propera, al canal de la dreta de l'Ebre, també allà es pot veure absolutament la destrucció. És una de les zones més devastades. Murs caiguts, camps negats i barrancs que es van eixamplar i van emportar-se tot allò que trobaven

0: Sí, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. En 20 anys que estic aquí vivint.
1: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no, com dèieu abans, van acabarà en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap
3: per resoldre els interrogants del dia.
4: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
6: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
8: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
10: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
11: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
10: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
12: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
8: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara, com ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia a aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar a aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
8: Quina és la situació a aquesta hora?
13: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cara a la ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit, i per tant fan doncs, la que traslladem a la ciutadania, i pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals a carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre,

0: la situació de matinada doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada. I, en tot cas, pel dia d'avui, doncs, cal estar també atents a lo que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda-vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció a que les tempestes quan es produeixen doncs, encara poden tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però cal estar doncs, molt atents perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir al final doncs, també van quedar en algun punt doncs, estàtiques i van donar problemes doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a part de Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
1: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
0: Correcte, seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp i després a la resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar i, en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que, o esperem doncs, que avui, definitivament, sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives i, per tant, ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per la població.
1: Començàvem molt pendents i ens ho deia també al començar que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de l'R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
0: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació doncs que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix i per tant doncs, és una informació que nosaltres hem rebut ara i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
1: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
0: Doncs nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consten més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, de funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació i no ens constava cap més.
1: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
0: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
1: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
2: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant el matí. Queda inestabilitat i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui, en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui, en principi, ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora, també el Pirineu, Prepirineu, al nord de les comarques de Girona, a l'interior de l'est de Tarragona i el reste de l'interior molt més irregulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes o aiguats com aquests últims dies, com algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes en el moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
1: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antonio, què passa?
3: Sí, hola, bon dia. Miri, he portat esperant més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa a la llar. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que això és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, miri, a veure. La R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, és el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
1: perquè, Antonio, dia, vostè on anava?
3: A Barcelona.
1: I ha agafat...
3: A Barcelona, mira, ara ve un altre, també està tot ple. És que no pot ser ningú, això no pot ser, home, això no pot ser.
1: I quanta gent són, més o menys, Antonio? Quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
3: Doncs 300 persones, unes 300. I la gent que s'ha anat tan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro, tampoc hi ha metro. Mira, que acaben 4 persones, és que ja no pot ser. Jo no pot ser, jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot ser.
1: I cada quan estan venint els autobusos?
3: Miri, ahir una mica menys, i venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Si és que ve ple.
1: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquí no passa ningú. No, aquí no passa ningú.
1: Des d'on venen aquests autobusos?
3: Com diuen?
1: Que des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquests autobusos són l'E3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a Universitat, baixa i una vegada Barcelona va fent.
1: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
3: I és que la refeta pot posar carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. La primera alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
1: Perfecte. Antonio, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això, paciència. Moltes gràcies per la trucada.
3: Tinc una fotografia, si la voleu.
1: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions o als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 932017474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
4: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies en lloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada a la UGT sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho teníem previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona, a l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
5: Ara mateix són les 7, gràcies Maria. Avui és un dia de caos a Rodalies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: És que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si algú hi vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix amb Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no, però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta i encara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Estació de Granollers, anem cap allà. Des de primera hora del matí hi ha molta confusió entre els passatgers. Com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, a Arenys, a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant i ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera, és a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró, però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicàvem a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tot una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada i algú ha d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? i l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim, que jo faré. Que no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Tu treballes pel servei d'autobusos que contracta Renfe, com a servei alternatiu.
5: Exacte, sí, sí. Jo treballo per una empresa de discrecionals, d'autocars, vale? I entre les feines d'avui, pues, ja cobrir la línia en autobús des de Figueres fins a Sils, que és a la comarca de Barcelona.
0: I què és el que... És a dir, aquesta situació que et trobes avui, per exemple, és nova per tu o no?
5: No és nova, però clar, perquè si saben que d'aquí 10 hores es farà amb autobús, per què no ho anuncien, no?
0: Ja, falta de planificació.
5: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no?, que es pugui preparar més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en l'últim moment a l'estació i dir, hòstia, que això se'n trenc amb autobús, eh?
0: Ja.
5: No posen prou avisos de que això és amb autobús o d'aquí 10 hores.
0: No ho sap, la gent no sap què ha de fer.
5: Per aportar una vegada de sorra, no? Dic, escolta'm, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres a Sils o tornada, hòstia, pues que ja ho sap, no? Vull dir, en plan xivato, no?
0: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència també, gràcies.
5: Que vagi bé.
0: Al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també, doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené. Quina és la situació ara mateix?
6: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com ha anat el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els han explicat el per què, no? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur, ja des de primera hora, és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
0: Doncs gràcies, Montse Gené, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
7: Bon dia, Ricard. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent, doncs, que ha hagut de dormir a l'aeroport, i a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan, doncs, mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si al passatger, doncs, no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar. També hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que, doncs, no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander, doncs, que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
0: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio, després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir a la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Guitxert es va despertant, es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes, de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat, davant la incredulitat dels veïns.
9: La fredat, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
10: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
8: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però això us diem que queda molta, molta feina per fer.
0: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial a partir de 9:15 amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Què està passant?
12: Doncs bé, actualment tenim un... És a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
0: Però això per què passa?
12: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant pues, és el que està passant. Estem davant de, jo considero, un conflicte laboral. Nosaltres en tot
0: no,
12: moment...
0: Un conflicte laboral, no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
12: No. Hi ha hagut una... És a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei. I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver d'ahir des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i per tant vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb els propis sindicats després de l'accident de Gelida i per tant complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I per tant hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
0: A quina hora van rebre aquest comunicat?
12: Aquest comunicat el vam rebre cap a la 1 de la matinada.
0: I de 1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
12: Bé, nosaltres teníem un, ja havíem previst abans d'ahir uns serveis alternatius també d'autobusos. Com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, i hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir, i per tant, el que passa que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies, és a dir, és impossible, però tenim, és a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, amb informadors addicionals de les
0: estacions. Perdoni una cosa, és que ho heu dit de passada, però és que és a dir, pateixin, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
12: Efectivament, clar, és impossible.
0: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.
12: És a dir, el que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
0: Sí, sí, però per tant m'està dient que no poden garantir servei públic per tota la ciutadania de Catalunya.
12: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
0: Sí, no, entenc el que diu. El que jo li estic preguntant és si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
12: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies i els serveis que hem muntat alternatius, a part hi han altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. De que no podem, de que els maquinistes pues, no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
0: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
12: Sí, tenim pràcticament, és a dir, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
0: Sí, però quan diu totes les línies pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren, o pot ser que
12: pot
0: sí?
12: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a la R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
0: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
12: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
0: Vostè parlava de la comunicació, deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat. El que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
12: Bé, tenim, com dic, tenim informadors. En els informadors des del centre de control se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui, i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
0: El que demanaven els maquinistes de Renfe amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta per això que DIF ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
12: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són uns, però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de la infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat d'en tot moment de la infraestructura, en aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge, com sabeu ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat, i per tant no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més, ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir, els enviarem durant al llarg d'aquest dematí, però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, ADIF, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
0: Que la pregunta per això és... Qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què, perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, ADIF considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
12: Perquè si vosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i ADIF, que fem a cadascuna de les línies i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. I insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari, a Rodalies, a Metro, Ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura, estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent, en aquest cas, el sindicat majoritari de maquinistes i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però que insisteixo que és una informació addicional que nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i els protocols de seguretat i que hi ha uns informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de la seguretat a la que ja tenim.
0: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre en un tren, sobre un tren.
12: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment a la R2 Sud es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas dels avisos de pluja que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos ja abans de que arribessin les fortes pluges i per tant vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant la situació meteorològica que teníem ahir.
0: Vostè vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
12: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
0: D'acord. Però aleshores què farem, senyor Playàs? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
12: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el sindicat majoritari de maquinistes, i clarament és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
0: Però vostè anirà fins al final?
12: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
0: Què li diuen al Ministeri?
12: Jo en aquest cas al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per tant mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
12: Bé, en tot cas era un tema que o bé el titular del servei o bé el propi ministre haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el ministeri.
0: Si vostè parla amb la consellera de Territori, parla amb el ministeri.
12: En tot moment estem en contacte amb la consellera, tots aquests dies de forma permanent.
0: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del Ministeri.
12: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei hauran de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
0: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. En fi, hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Molt bon dia.
0: Fem una pausa i ho repassem.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
18: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
19: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
20: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
0: Ara són 8:15. I avui és dimecres 7 d'octubre. Ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raïmat i 18 graus a Ullacona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que a la resta de la xarxa doncs no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà de al Vallès per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, la B-23 en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos als punts habituals. Recordem també que hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, dues a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran ruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
21: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del perilitoral. Aquí hi ha avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, podem tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podrien tenir alguns xàfecs.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que ha deixat, doncs, situació explicada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
22: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
23: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters es tombarà el dels lloguers indefinits.
22: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
24: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benín. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro, ja passarà.
0: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Una altra informadora sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien cap per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí, això ho ha afirmat. I sí que és cert que a les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a 7:45, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí perquè dèiem doncs, que no tenim l'autorització i bueno, us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
0: Gràcies, Clara Echevarría, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació d'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un també de l'R4 i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant, i aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. I l'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants, perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molins, als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduint que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren força buit, perquè clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Doncs aquesta és la situació, gràcies Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties per reprendre aquesta circulació en diverses rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just ara mateix estan tancant portes de l'autobús i està a punt de marxar, i estic aquí amb una dona que és la Carme, que s'ha quedat aquí una mica sola a l'estació. Què tal? Molt bon dia, Carme.
7: Hola, bon dia.
6: Quina és la teva situació? Em deies que t'has llevat molt d'hora.
7: Sí, a les 5 i quart del matí per agafar. Jo sóc de Llinars, estava a l'estació a les 6, ha passat a les 6 i 40 cap aquí fins a Granollers, i ara esperen a l'R8 que no passa, i agafaré un autobús a veure si arriba.
6: A quina hora havies d'estar a la feina?
7: A les 8, però durant aquests dies estic arribant 3 hores més tard.
6: Ah, no sé si t'han dit alguna informació, t'han donat alguna informació des d'aquí dins.
7: Que hem d'esperar a l'autobús que ve de Martorelles. I bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me a les 5 i quart.
6: Gràcies, Carme, i molts ànims.
7: Merci.
6: Aquesta és la situació i la fotografia, Ricard. Ara queden aquí a l'estació unes 5-6 persones que estan esperant aquest últim autobús per poder anar cap a la feina.
0: Són les 7:40. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, també. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders, desori absolut en una estació en què fins fa una estona estava plena de vessar i no sortia ni arribava cap tren. Això sí, els últims 5 minuts s'ha vist algun moviment. Per exemple, els trens regionals que arriben del sud, els que poden arribar fins aquí, els que tenien maquinista, els estan desviant per l'interior, per la via de Vilafranca, i això ha provocat que un bon nombre de persones que estan esperant per anar a Barcelona optessin per aquest tren, perquè aquí no hi ha cap autobús, no han vist arribar cap dels autobusos que s'havien promès per si de cas feien falta. Els informadors saben ben poca cosa. Quan els preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens regionals que es desvien per la via de l'interior, o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
0: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
9: Bon dia, aquí la situació continua sent la mateixa, la gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera. Per tant, aquí, entre cometes, han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe, per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava, teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat. Ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions, i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant. Eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos potser la primera o la segona parada s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
10: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativas, como perros. Y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
9: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí. Un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... Ah, a més, no pots ni entrar a l'estació, perquè hi ha... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes, i les pantalles evidentment estan absolutament aturades en negre.
0: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. Anem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Anem a Vilanova i la Geltrú, amb Montse Gené. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venir trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent. Mateix hem vist també una persona que està informant de personal de Renfe, i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril, no hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
0: Ara són 3:15 del matí.
12: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase.

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio. La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris i la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant i al voltant dels tanatoris doncs abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, això vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, ho anirem seguint l'evolució. I demà dijous canvi de situació amb una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, voltant de la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
5: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
7: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem. També a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a l'AP7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C17 a Parets, a la C33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i a la C32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la ronda nord de Granollers, a casa dels Aiguats.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para!
10: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
3: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
15: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
3: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb

0: Núria Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
1: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playa, director de Rodalies, Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, pues, és el que està passant.
1: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
0: Avui en parlarem, de fet avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
3: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
0: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
1: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
0: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya.
3: La convoquen sí, la UGT, Comissions Obreres, la CGT i l'Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
0: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
1: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
0: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
3: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental, un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
0: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des d'on truca, Roger?
4: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
0: I d'on vens i on vas?
4: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
0: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
4: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies no els van penjar fins dimarts al dematí. Per tant,
0: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat anar a buscar el tren?
4: No, avui ja m'he llevat amb l'idea d'anar a agafar el cotxe perquè no... ja sabia que et trobaria.
0: Queda clar, Roger, una abraçada, gràcies i ànims.
4: A vosaltres.
0: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia.
0: D'on vens i on vas, Carles?
5: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
0: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
5: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20, i llavors ens ha arribat un avís que no hi havia trens, que és el que heu comentat, que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona, i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort, i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
0: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
5: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin, no està creti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entenc, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat de vaga per perill seu i dels usuaris, però no entén que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que estan pobles o que estan llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
0: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de la primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
5: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem, i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. Que dius, que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila com puguis.
0: Carles, gràcies, una abraçada, que vagi bé, i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93207474.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Clara de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
8: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer, i el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer, de cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
7: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636-360609. Anem cap a l'estació de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
9: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies: només apareixen els trens d'alta velocitat que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, quatre autobusos també a punt i pendents, doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
0: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
9: Fins ara.

per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya.

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar, Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, no arribava a 6:45 del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei, un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebíem informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionar, funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura, però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri i, sobretot, qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió. Perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí, sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament? I això és el que avui no pot quedar en una zona gris. Perquè gestionar un servei públic no vol dir garantir que no hi haurà mai incidències. Vol dir saber què fer quan no n'hi ha. Vol dir tenir protocols. Vol dir tenir una cadena de decisió. Vol dir coordinar els treballs, vol dir informar els usuaris, assumir les decisions. Finalment, una hora llarga després, hem pogut sentir en aquest programa Òscar Playà, director de Rodalies, i li hem preguntat on era el ministre Òscar Puente, deia això.
1: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
1: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Sí, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. Hem demanat que s'hi posés Òscar Puente. De fet, fa mesos i mesos que demanem que s'hi posi el ministre. I la resposta que sempre rebem del seu equip és: no és un problema del ministre. Doncs de qui és el problema? El problema és... no se sap de qui. avui tenim un problema amb trens, però sobretot tenim un problema també de model. Perquè quan una persona és en una andana i no sap si el tren arribarà, tothom pot entendre que hi ha un temporal. El que ningú pot entendre és que ningú li sàpiga dir què passa. La pluja pot aturar un tren, però no hauria d'aturar mai la informació, i encara menys la responsabilitat.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. I avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en directe des de Xerta, un dels pobles més afectats pel temporal que va caure ahir a Catalunya. De seguida hi anirem, perquè hi ha també molta indignació ara mateix aquí, molta gent que va fer molts esforços i també moltes màquines de la Generalitat que veiem com ja comencen a treballar i despertar el dia per recuperar aquesta normalitat. Però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Doncs aquest matí de caos a Rodalies que estem explicant, el director de Rodalies ha dit al matí de Catalunya Ràdio que hi ha maquinistes que s'han plantat i que exigeixen més garanties. Renfe recomana serveis alternatius. Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits. També hi ha retards i cancel·lacions a l'aeroport.
0: La segona.
3: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera primer que el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
0: La quarta, tercera.
3: Doncs avui hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya, la convocant la UGT, Comissions Obreres, i la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva, amb la negativa, diuen, d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar al maig.
0: La quarta.
3: Pedro Sánchez, que podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge, en aquest cas gràcies al suport del PNB. Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés després que s'hagin dissolt les Corts. El decret que prosperarà és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Que avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. Un dels debats més encesos ara és què s'ha de fer amb les cases on vivien els veïns que van ser assassinats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors, 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental, espectacle de drons que omplirà el cel amb la seva figura i el número 10, ha fet un gol de penal, 2 assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, 2 gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix tenim una treva meteorològica sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim alguns ruixats que van arribant per l'Alt Pirineu i sí que anem seguint un sistema de tempestes que s'ha format sobre les Illes Balears. Hi ha una branca de precipitació que s'està passejant davant de la costa central. Es troba de moment entre 30-40 quilòmetres mar endins. L'anem seguint, de moment no apunta cap a Catalunya. Per tant, si això es manté així, avui tindrem clarianes, bancs de boira a l'interior que s'aniran aixecant, però moltes clarianes, moltes estones de sol, i a la tarda més tempestes que poden aparèixer, creiem, a l'interior, sobretot al voltant del prelitoral, que és on tenim avisos de nivell groc activat, vol dir 20 litres en mitja hora. També en altres llocs de l'interior poden ser més irregulars. Com que aquestes tempestes les preveiem a l'interior i no haurien d'entrar en contacte amb el mar tan calent, probablement no es desenvoluparan de la manera com han fet aquests últims dies.
0: I pel que fa al trànsit, Mar Riera, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs tenim forces problemes. Un accident a la P7 a la Roca del Vallès talla un carril cap a Tarragona. També hi ha un carril tallat per un accident a la C25 a Santa Coloma de Farners cap a Lleida, C58 a Badia del Vallès per anar cap a Terrassa. Un altre accident talla un carril a la C32 a Premià de Mar cap a Barcelona i C33 a la Llagosta cap a Barcelona. I B23, un vehicle avariat al voral, provoca retencions a Sant Feliu de Llobregat cap al Papiol. Pels Aiguats, problemes a la C-17 per esllavissades a Lliçà d'Amunt i també a la G-682 a Tossa de Mar. I a més hi ha 4 carreteres tallades per inundacions o esllavissades. A banda d'això, trobem les retencions de cada matí avui força importants per entrar a Barcelona. Ja us ho imagineu, C-58, A-2, C-23, C-16, B-30 i també les dues rondes van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Molt honorable!
4: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
5: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
9: Skoda.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Ara són les 8 i 12, d'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí i és un nou matí de caos a Rodalies. I alguns maquinistes s'han plantat i a hores d'ara Rodalies admet no pot garantir que circulin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
12: Bé, actualment tenim no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
11: Després de les pluges dels últims dies i que ahir al vespre caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, són els maquinistes que han dit i que han considerat, alguns d'ells, un sindicat concret, que no tenen prou garanties de seguretat. El problema afegit és que no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora, el que podem dir és que qui hagi d'anar a la feina a estudiar o al metge en tren, doncs s'haurà de buscar la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia. Ara mateix hi ha trens o no hi ha trens?
13: Doncs ara mateix el que podem dir és que l'R1, ja ho ha dit Òscar Playà, que no hi ha cap tren circular. A l'R1 no hi ha cap tren circulant. A la resta de la xarxa ferroviària, doncs, depèn, perquè la veritat és que ni la mateixa Renfe ens indica quins trens hi pot haver i quins no. Sí que veiem a les estacions que molts trens no estan passant i el que recomana és agafar el transport alternatiu, perquè Renfe sí que ha posat alguns autobusos en alguns trams, però no són suficients per absorbir, evidentment, tot aquest caos. Mentrestant, hi ha incidències a la xarxa. Hi ha l'R2 Sud, que està tallada una altra vegada, ja ho estava ahir al vespre, després es va reobrir, aquest matí s'ha tornat a tallar entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders, perquè s'estan fent reparacions per part dels tècnics de DIF, que estan arreglant allà la catenària. Recordem que allà hi va caure un arbre ahir. I d'altra banda, a petició dels Mossos d'Esquadra, Adif acaba d'informar que es troba suspesa la circulació entre Tres Camins i Salou Portaventura per un accident, per un atropellament d'una persona. Això, mentrestant, això que estem explicant és la xarxa de Rodalies. Quedi clar que la xarxa davant, d'AVE, l'alta velocitat, doncs no es troba suspesa, funciona amb normalitat. De fet, a l'estació de Girona es dona la circumstància que aquells que agafen els trens d'alta velocitat doncs ho fan amb normalitat i, en canvi, aquells que agafen el mitjana distància es troben que no hi ha trens.
11: I aquesta era la pregunta, és què diu el Ministeri? Recordem que ens deia Òscar Playà que no és un tema del Ministeri. Doncs bé, el ministre de moment no ha fet ni un tuit avui aquest matí. Tampoc atén els micròfons no nostres, sinó de qualsevol mitjà català per respondre al que està passant amb Rodalies. L'equip del ministre ens ha dit no és un tema del Ministeri. Anem cap a l'estació de Sants. Mireia Sala, quina és la situació ara mateix?
14: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix acabem de parlar amb el responsable dels maquinistes d'UGT, Francisco Cárdenas. Diu que no estan fent una vaga encoberta i que l'únic que els preocupa és la seguretat, que estan esperant que els entreguin un document firmat que els garanteixi que circular és realment segur. Recorden que ahir, tot i que suposadament era segur, va caure un arbre sobre el tren. Escoltem-lo.
15: No, han a trabajar y de todo el mundo. Otra cosa es que no hayan cogido el tren. Vale, es a trabajar aquí de todo el mundo, no tenemos ese problema, no hay huelga encubierta. Pero ¿por qué? Tú, si la empresa dice que pasaron con el tren, que está todo bien, que nos lo pongan por escrito.
14: A l'estació de Sants ha passat algun tren i els viatgers que n'han baixat diuen que arribaven amb una hora de retard. Es queixen que en algunes estacions, per exemple la de Viladecans, no hi havia cap tipus d'informació. Pel que fa a les pantalles, funcionen perquè hi ha tots els trens amb les destinacions i els horaris, però aquests horaris no es compleixen. De fet, els megafons de l'estació sí que van avisant que hi ha retards, diuen, per les condicions meteorològiques. I els informadors que hi ha a la barrera on es valida el bitllet avisen que, o recomanen als viatgers que simplement baixin a la via que els hi toca i esperin a que passi algun tren. Això és tot des de l'estació de Sants.
11: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem després. Estació de Granollers, aquí des de primera hora hi ha molta confusió entre els passatgers. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. I Ricard, confusió i caos, perquè això canvia en un tres i no res. Fins fa no res hi havia una cua llarguíssima d'autobusos que anaven cap a Barcelona i de cop Megafonia ha dit que sortia un segon tren cap a Castelldefels i que per tant també feia parada a Barcelona, i llavors tot han sigut corredisses per agafar aquest segon tren que surt des d'aquí de l'estació de Granollers. El primer ho ha fet fa una estona, ens deien també que ho havia fet de forma excepcional. Com us deia, fa molt poca estona corredisses, pel que estic veient jo des de fora, des de l'estació, el tren aquest encara no ha sortit, està esperant, imagino que també acabi d'arribar la gent per acabar-lo d'omplir, gent que portava aquí des de les 6, des de les 7 del matí, i aquí fora, doncs ara el que queden són els informadors, que realment no han parat de treballar i d'informar a tota la gent des de primera hora, i a davant meu tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Tu, Sandra, has d'anar cap a l'Autònoma, però em deies que tens classe a la tarda, però ja has vingut aquí a l'estació al matí.
9: Sí, jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard, llavors avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
3: I ara estàs esperant l'autobús?
9: Sí.
3: Doncs aquesta és la situació, Ricard, gent que va arribant esperant doncs poder pujar amb aquest tren cap a Barcelona, i a fora de l'estació, com et dic, els informadors i poca gent perquè els autobusos ja han anat també marxant amb tota la gent cap a treballar.
11: Anem ara cap a l'R1, la línia del Maresme, és la línia on Òscar Playà ens ha dit que, com a mínim fins fa uns minuts, no hi circulava cap tren. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
16: Efectivament, aquí cap tren. Ara els encarregats d'organitzar les cues han aconseguit buidar de gent l'entrada de l'estació d'Arenys. Els autobusos habilitats per Renfe avui van direcció nord, a Canet, Sant Pol, Calella, fins a Blanes. Això ja estava previst i així es feia des d'ahir, el trajecte Arenys-Blanes per carretera, i els encarregats d'informar i d'organitzar els viatgers han desviat alguns d'aquests autobusos cap a Mataró. Però un cop allà, els viatgers s'han de rascar la butxaca i han de pagar el bitllet, òbviament, dels busos de Moventis, que cobreixen habitualment la ruta Mataró-Barcelona. Són directes per l'autopista L11.1 i L11.2, o bé el C10, que va per la carretera nacional de baix i es va aturant. Problema, ja no és que s'hagi de pagar, és que els autobusos de Moventis van completament plens fins dalt i no poden absorbir el volum de gent. A més, aquí els deixen, els autobusos que agafen aquí a Arenys, els deixen a l'estació de Mataró i en allà els hi diuen que vagin fins a la plaça de les Treses. Què està passant? Doncs que els autobusos, la plaça de les Treses és l'origen, la sortida d'origen d'aquests autobusos de Moventis a Mataró. Què passa? Que tota aquesta gent s'ha acumulat a la plaça de les Treses, els autobusos d'allà surten planíssims i ja no s'aturen a les altres parades. Per tant, gent que habitualment hi agafa aquest transport veu com l'autobús de cada dia passa de llarg, ni tan sols s'atura ni obre la porta, passa de llarg i no poden pujar. S'està quedant una mitjana de moltíssim, potser mig centenar de persones a terra i no poden anar ni a la feina ni a estudiar. Aquí, a Arenys, també hi ha molta confusió i, per exemple, us puc explicar que hi ha hagut un moment que hem, in extremis, hem contribuït a evitar que un senyor que ha d'anar a treballar a Blanes acabés avui al centre de Mataró. Escolteu.
17: Vosaltres anem en direcció a Barcelona?
18: No, és per Blanes.
17: Aquest és Mataró, no?
19: És el Mataró.
18: Això no és Mataró?
19: Mataró, sí.
18: El de Blanes?
17: Passen per aquí tots.
18: Vale, d'acord, gràcies.
20: Bueno, venia a agafar el primer tren, el de la 641, que a priori sortia de Quirens, i arribo a l'estació i no hi havia trens.
16: Per cert, que Moventis, que són, com us he dit, els autobusos que fan la ruta Mataró-Barcelona, em diu que els busos regulars van plens fins dalt, que estan treballant per ampliar les expedicions, però que no tenen una vareta màgica per treure's del barret en hores nous vehicles i més conductors que els puguin portar.
11: Ara podem saludar aquesta hora el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. Senyor Cabello, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
11: No és directament el seu tema, però el caos el tenim a hores d'ara a Rodalies. No sé quina és l'última hora que els consta.
19: La informació que esteu dient vosaltres en els últims minuts són les mateixes que tenim nosaltres, que excepte l'R1, doncs les línies estan en funcionament, però no amb tots els trens, i que doncs s'estan formant doncs aglomeracions en algunes estacions, i que el servei doncs sembla que s'haurà de recuperar a poc a poc. No tenim més informació aquesta que esteu donant vosaltres també.
11: Però en tot cas, des de Protecció Civil podem afirmar que la xarxa ferroviària, que els trens de Catalunya són segurs?
19: Sí, nosaltres no, diguéssim, no entrem en aquest, no és el nostre negociat, ja ho has advertit abans de la pregunta, però en tot cas ja l'operador de Rodalies dirà si són segurs, si no són segurs, ja donarà la informació.
11: Pel que fa a les pluges d'aquestes últimes hores, l'afectació més greu va ser aquest arbre que va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú?
19: Sí, hem tingut un arbre, també alguna caiguda d'algun mur sobre les vies, però de fet, com porta plovent sobre mullat, doncs a banda de les afectacions de les vies, doncs tenim també doncs alguns altres arbres caiguts, alguns uals que es van inundar, però en aquesta ocasió doncs aquesta última tongada de la pluja no hem hagut de lamentar cap dany personal, que per nosaltres és la prioritat, i la resta doncs entenem que és diguéssim una situació que afecta moltes persones i que fa que moltes persones doncs tinguin problemes, però per nosaltres no és una situació que comprometi la seguretat de les persones, i anirem observant-la, sobretot intentant evitar que es puguin donar problemes per les aglomeracions en les estacions, i a poc a poc no seguint intentar que se normalitzi la situació.
11: Normalment han estat unes tempestes que ha costat molt de detectar. Ara mateix som aquí a Xertes, també en les conseqüències d'aquestes fortes tempestes, que de seguida explicarem també en directe. O sigui, com els canvien a vostès també la forma de treballar d'aquests fenòmens meteorològics?
19: Bé, nosaltres el que ens fa és sobretot intensificar doncs el seguiment i la vigilància d'aquests episodis, perquè ja heu vist que ens costa de predir moltes vegades la intensitat doncs no acaba sent més de la que ens esperàvem. No sabem ben bé en quins indrets plourà més, en quins no. Sí que sabem les zones, però no podem concretar. Moltes vegades diem doncs a la comarca de tal, i tens un municipi en aquesta mateixa comarca que hi plou molt, i a l'altre ben proper que potser no o plou poc o no hi plou gens. Aleshores, la nostra manera d'enfrontar aquestes situacions és doncs fer molt de seguiment. Per això estem activats, de fet, des de dijous, pràcticament de la setmana passada, estem doncs pràcticament tots activats i fent seguiment a totes hores, les 24 hores, evidentment des del CECAT, coordinats amb tots els cossos operatius, intentant recollir la informació i avisant el més aviat possible en el cas que es doni una situació que pugui ser perillosa per la salut de les persones, bueno, per la integritat de les persones.
11: Gràcies per acompanyar-nos, doncs, Joan Ramon Cabello, Protecció Civil, gràcies avui al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
19: Gràcies a vosaltres.
11: I ara mateix el so que sentiu és d'un cotxe dels bombers que acaba d'arribar aquí a Xerta, a la plaça Major de Xerta ara mateix. Ara sí que ho explicarem tot el que està passant aquí, on veiem molts veïns que s'estan estan agrupant amb escombres, també intentant treure tot el fang i els desperfectes d'aquest temporal. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida actualitzem també el que està passant a Rodalies i parlem en directe des de Xerta amb alguns dels protagonistes del temporal d'ahir.
21: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
24: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
25: Increïble.
24: Platòric.
25: Kiwi. L'oferta d'ahir. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
24: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
26: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
27: La millor fira de ceràmica i terrissa.
26: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
27: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre Fira de l'Olla de Breda.
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: 4 minuts i seran 8:45 del matí. Ara mateix us saludem des de Xerta. És un municipi de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre que ahir va ser dels més afectats per aquesta tempesta. Ens acompanya l'alcalde Roger Avinyó. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
11: Ara mateix veiem aquí com hi ha molta gent treballant. Veiem molts veïns del poble implicats amb escombres, amb pales, traient el fang. La situació del poble assuma la plaça Major, no? Davant d'aquí de la llar de gent gran. Aquí al costat també tenim un bar. Veiem com hi ha molt de fang, com deia, però la sensació és que aquí alguns dels carrers ja estan més nets. Ara, si ens n'anem una mica més endins, la situació ara mateix és de caos i de molt, molt fang.
2: Sí, sí, pots trobar absolutament de tot, no? Tots els baixos de la zona on va afectar l'aiguat van quedar afectats, moltes vivendes, molts comerços, molts magatzems. Ha hagut uns danys materials molt importants. Després també als voltants del poble, finques, tanques... instal·lacions municipals afectades. Vull dir, encara no tenim molt valoració total de tots els danys que s'han fet, però que durant el dia d'avui, els propers dies, anirem fent. La prioritat és poder netejar tot el poble, que la gent pugui treure tots els voluminosos que tenen a les seves cases perquè se'ls pugui retirar, i també el més important és que no hem de lamentar cap víctima mortal, no? Tot ha sigut danys materials i bé, ens en sortirem.
11: Avui al llarg d'aquest matí, en aquest especial que farem un recorregut pel poble també per veure com està la situació. Que caigués tanta aigua per això en tan pocs temps no estava previst aquí, no? Per tant, no estàveu preparats perquè pogués caure tanta aigua?
2: No. De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí al Xerta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
11: Ahir van caure aquí més de 110 litres.
2: Però en una hora.
11: Aquesta és la barbaritat, no?
2: I clar, damunt ja havia plogut molt la setmana passada, el terreny ja no va absorbir més aigua i l'aigua va córrer, però és que s'han vist llocs del poble, barrancs que la força, la destrossa que ha fet l'aigua, és que si no ho veus no t'ho creus, és impressionant.
11: Doncs alcalde, moltes gràcies i molts ànims, sé que avui és un dia llarg també. Veiem també com ja arriben els cotxes de bombers per treballar també i per ajudar-vos a fer la neteja d'aquest municipi.
2: Sí, sí, esperem que cossos d'emergències ens ajudin i que puguem intentar restablir la normalitat el més aviat possible. Moltes gràcies.
11: Alcalde de Xerta, Roger Avinyó, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies.
11: I ara mateix, per exemple, aquí al costat tinc també un veí. Hola, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
11: Com et dius?
4: Arcadi.
11: Arcadi, tu vius aquí davant de la plaça?
4: Sí, visc aquí, al número 9, és una planta baixa.
11: Com recordes el que va passar ahir?
4: Aviam, ho recordo en una mescla de temor, no? de por i de resignació, no? De veure que és algo que escapa al que tu pugues fer, no? El teu control, no? Vull dir, va ser terrible, perquè va ser en molt poc rato ens vam trobar l'aigua que entrava dins la casa per tot arreu, per davant, perquè la casa dona a la plaça, dona al carrer de detrás, i al mig té un pati de llums. I va entrar per davant, va entrar per detrás, i el pati de llums hi havia un sumidero, i va començar a sortir aigua per dins del sumidero, és a dir, que la casa s'ha inundat per tot arreu.
11: Éreu a casa tots?
4: Bueno, ma filla estava a casa amb ma germana, la dona treballava i jo estava a casa.
11: Per tant, tothom es va quedar quiet, diguéssim, no?
4: Sí, clar, sí, no es va moure ningú. A part que hi havia molt mala comunicació, perquè són moments en què pues, se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, quiets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues, una mica prenent decisions ràpides, no? I dir, hòstia, què trac, què fico, que no sé què, pendent tot el rato per la finestra l'aigua, que ves que a fora l'aigua pues, estava a lo millor un metro d'altura i dins de casa tenies quatre dits, i a veure si entrava més o no, no ho sé. Realment va ser una bogeria. Vull dir, o sigui...
11: Moltes gràcies i ànims.
4: Moltes gràcies.
11: Avui és un dia llarg també en aquest poble. Ara mateix, per exemple, aquí a la plaça on ens trobem, veiem també com hi ha un bomber que comença també amb la manguera a fer serveis de neteja del fang. Intentarem acostar-nos-hi breument, a veure si podem. Hola, bon dia. Perdó, li puc fer una pregunta? Què està netejant, bàsicament?
1: Ara mateix, les restes de l'arribada d'ahir a la tarda.
11: Va netejar tot el fang de la plaça?
1: Plaça i carrers al voltant.
11: Bé, moltes gràcies i bona feina.
1: Gràcies.
11: Estan treballant i no volem tampoc molestar massa. I just aquí davant hi ha una casa, no? És la ràdio, això, no pateixi, no hi ha càmeres. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
11: Vostè viu aquí, davant de la plaça?
5: Sí, jo sóc la farmacèutica.
11: Ah, la farmacèutica, que hi ha la farmàcia aquí al costat.
5: Sí.
11: I vostè té aquí un local, veig. Aquí va entrar aigua o no?
5: Sí, va entrar, està mitant o així. Sí.
11: Ja vam poder netejar-ho tot, perquè veig que això està molt net.
5: Sí, a la farmàcia també, una mica, està el mostrador, vam pujar les coses dalt, els ordinadors, tot pujat, per a que no... Però bueno, per lo que podia ser, no ens podem queixar. Bueno, nosaltres. Hi ha gent que sí que li ha fet Déu-n'hi-do.
11: Com es diu vostè?
5: Lina,
11: gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bé, bon dia.
11: Hem vist un local, en aquest cas, com ja estava recollit i net, i aquí al costat també hi ha la llar de gent gran, de la llar de gent gran de Sant Martí. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
11: Estan netejant, veig, aquí sí que ha entrat aigua.
6: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
11: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
6: sí,
11: amb molt de fang.
6: És que va entrar per aquella porta, saps?
11: Porta de darrere del local.
6: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu i, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás, i entrava tot a pac aquí dins. I, bueno, però havies de deixar córrer. I no n'hi ha més. I ara pots limpiar-ho tot.
11: Que... Avui tancaran el local?
6: Me pressuposa, així no
11: pot... Sí, perquè ara mateix està tot. Veig que aquí hi ha un...
6: No, i encara hi ha un munt d'aigua que s'ha de...
11: Un munt d'aigua, sí.
6: Sí.
11: Per sort tenen les cadires ja totes posades cap amunt, no?
6: I ja les vaig pujar ahir totes, perquè dic, a veure, les que vaig poder, claro, perquè això et va agarrar de sopetón, i jo, que entre ma filla, el seu nòvio, algú que mos va ajudar per aquí, doncs ho vam poder fer una miqueta, perquè si no era impossible, era impossible. Però bueno.
11: Ànims, com es diu vostè?
6: Jo em dic Immaculada.
11: Doncs moltes gràcies i ànims.
6: Gràcies a vosaltres.
11: Aquesta és la situació ara mateix aquí al poble de Xertes, un dels pobles, com dèiem, més afectats, de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre, que hi va ser un dels més afectats per les tempestes de l'Ebre, que van afectar aquí a l'Ebre. I aquí davant també tenim un bar, que veiem que ara mateix està obert, també amb les cadires amunt. Veiem com també la gent està intentant treure aigua, un magatzem que es veiem també tot destrossat per l'aigua, són a fer els efectes d'aquest temporal. I mentrestant també estem pendents del que passa a Rodalies. Joan Trias, on estàs?
7: Què tal? Bon dia. Mira, estic aquí a l'estació de l'Hospitalet i aquí conversant amb els informadors que no els permeten parlar en directe per la ràdio, un informador hauria apuntat que el túnel de Plaça Catalunya estaria sense servei. Això explica perquè els trens que venen del sud i que circulen de l'R4, perquè recordem que l'R1 no presta servei, moren a l'estació de Sants. Són els trens que pugen més passatgers, són trens que alguna passatgera ens explicava que buscava arribar a Sants per enllaçar amb l'AVE, i són els únics que han passat. Podria fer una estadística que en una hora i mitja que portem aquí han passat 4 trens cap al nord de la línia R4, provenents de Martorell o de Sant Vicenç de Calders, i que morien a Sants, que és principalment la informació que donen els informadors a peu pla a l'estació i també que fan sonar per la megafonia, que els trens que van cap al nord no van més enllà de Sants. Això quadraria amb aquesta situació de que el túnel de Plaça Catalunya, que va quedar anegat amb els aiguats que hem patit des de la matinada de dissabte a diumenge, doncs impediria la circulació de trens amb passatgers per aquella zona. Seria un extrem a confirmar. També han circulat 4 trens en direcció sud, provenents de Sants i cap a Martorell, Sant Vicenç de Calders, que són els que esperen ara la majoria de passatgers aquí, perquè amb el metro que hi ha al costat de l'estació de tren, la majoria de passatgers que van en direcció Barcelona opten per aquesta línia. Tenim una passatgera, Aida, bon dia.
8: Bon dia.
7: Quant fa que esperes?
8: Media hora aquí esperando.
7: I t'han donat informació sobre la possibilitat de quan passi un tren, no si el teu tren, en direcció al teu destí?
8: No sabemos nada, las pantallas están apagadas. Yo lo estoy mirando desde la aplicación de Adif, pero no pone nada. Pone hasta las 11:30 no hay tren, pero claro, ellos tampoco me confirman. Entonces, y no hay otra alternativa tampoco, porque yo voy a Vilafranca y no, i no hi ha ni bus ni nada, o tren o heu de coger un taxi.
7: Doncs aquesta és la situació d'incertesa de l'Aida. N'hem vist un altre, que era un tren que pujava cap a Sants, que primer han anunciat que moria aquí a l'Hospitalet, han fet baixar tothom i al cap de 5 minuts han dit que sí, que el tren continuava, que tirava cap a Sants i per tant han fet tornar a pujar tothom que venia cap al tren i que estava esperant aquí a l'estació. Fins i tot ara davant nostra tenim aturat un tren regional, que no és habitual a l'estació de l'Hospitalet, que és una estació de rodalies principalment, que està aturat aquí, està més buit que no pas ple de passatgers, però les portes no s'obren ni expliquen per megafonia res més que aquest tren no té aturada a l'Hospitalet. Hem intentat parlar amb un grup de maquinistes que també sí. Ens han dit que no volien parlar en directe pel matí de Catalunya Ràdio. Estaven aquí també desorientats, potser no tant com els passatgers, estaven esperant la destinació, els hem preguntat si els van informant de cap a on s'han de dirigir o on han d'agafar un tren de sortida de l'Hospitalet, perquè és una estació de capçalera d'on surten moltes línies, i deien que no sabien res, que no tenien informació de la seva planificació per aquest matí d'avui i que tampoc han volgut comentar si realment responia a aquesta situació de la consigna dels seus sindicats de no agafar els trens per la situació en la que es troben les vies i per la necessitat de fer encara més marxes blanques. L'estació d'aquí de l'Hospitalet ara pràcticament buida, tothom ja ha optat sí. per anar cap als transports alternatius, o els pocs que han pogut pujar en els trens que sí que han passat, doncs els han agafat. Però ja us diem, en una hora i mitja, 8 trens, 4 cap amunt, cap a Barcelona, cap al nord, i 4 cap avall. I 3 trens...
11: I sense saber tampoc, Joan, que és important, si seguiran passant, si passaran 3, 2 o cap. Això tampoc ho sabem.
7: Tots estem amb aquesta incertesa. Sí, sí. És aquesta loteria del dia d'avui, de que quan passa un tren, agafa'l.
11: Gràcies. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, aquí una situació similar al caos que hi havia primer al matí a les 7, que hi havia moltíssima gent i no sabien què fer. S'ha anat una mica modulant, perquè conforme van arribant aquí trens regionals del sud, procedents de Tortosa, de Reus, el que fan és desviar-los per la línia interior. Recordem que aquí Sant Vicenç de Calders és un nus de comunicacions importants perquè conflueixen quatre vies, la de la R2 sud de Rodalies que va per la costa, la de la R4, la via interior que va per Vilafranca, i també les dues vies, la via de la costa que va cap a Tarragona i Reus i la de l'interior cap a Valls i Tarragona, que aquesta ja té problemes des d'ahir i no funciona. Aquí l'únic autobús que ha arribat, perquè la línia des d'aquí fins a Vilanova està interrompuda per aquestes millores que s'estan fent pels efectes de les pluges, doncs l'únic autobús que ha aparegut aquí és el que va cap a Valls, cap a la línia de l'interior, cap a Lleida, cap a la plana de Picamoixons. La resta d'autobusos que s'esperaven per que la gent que fa el trajecte habitual entre aquí i, per exemple, Vilanova, la zona de Gavà, Castelldefels, etc. Aquests viatgers no poden viatjar. L'única alternativa que els donen és pujar en un dels regionals que es desvien per l'interior, és a dir, que passen per Vilafranca i que per tant tarden més, i quan arribin a Barcelona que agafin un tren en direcció contrària, és a dir, en direcció Vilanova, que aquí sí que es veu que funcionen alguns trens. Aquest és el caos que hi ha ara mateix aquí. Van arribant aquests regionals a l'espera que els hi donin entrada cap a la línia interior de Vilafranca i poder continuar fins a Barcelona, però la línia interrompuda entre Sant Vicenç i Vilanova de la R2 Sud continua tallada, i això fa que els passatgers, els molts passatgers que hi ha aquí esperant una solució o altra, doncs continuïn resignats i sense saber què fer, com aquestes dues passatgeres en què hem parlat.
9: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan, saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera, porque no solamente yo, todo el mundo está afectado. A ti te cobran un billete, ¿no? Pues su obligación es dar servicio a todas estas personas, porque no soy la única que llega tarde.
12: Si no son retards es que no arriba, como ahora mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
3: La R4 sí que funciona més o menys bé, que passa que és un tren per hora en la línia de l'interior, i el que no arriben són trens en direcció al sud, direcció Tarragona, Reus i Tortosa. N'ha arribat només un, cap a quarts de 8 del matí, que ha pujat força gent, la gent que s'esperava cap a Tarragona, i ara hi ha molta gent acumulada aquí per això, perquè s'esperen anar cap al sud també, i d'altres a la línia de la costa. Els han dit que quan hi hagués possibilitat d'iniciar els trens en direcció a Vilanova, quan tinguessin l'okay del sistema de DIF que ha comprovat tot el recorregut, doncs sortirien els trens. De fet, aquí hi ha 3 o 4 trens esperant a la platja de vies d'aquí de Sant Vicenç per sortir, però estan aturats, no ha sortit cap.
11: És que és increïble que sapiguem ara, encara ara, no sapiguem quins trens passen, quins no, Són les 8 i 40 del matí, des de les 6 del matí, que hi ha una situació de caos absoluta a Rodalies. És incomprensible el que està passant. És incomprensible. Seguim fent aquesta ronda de connexions. Saludem a la Montse Gené, ara, Vilanova i la Geltrú. Montse, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs mira, molt semblant al que diuen els companys, eh? Vilanova i la Geltrú funciona com a origen i final del trajecte, ja que d'aquí a Navall, com deia ara el Manel, està completament tallada la circulació perquè ahir la nit va caure un arbre i un talús i ell s'hi està treballant. Cap a Barcelona sí que surten trens, però a vegades en venen dos o tres de seguits i a vegades cal esperar una estoneta. No se sap res segur ni s'informa a les pantalles, però hem de dir als usuaris que sí, hi ha trens, van venint i van sortint direcció Barcelona, això sí, sense horaris. Hem preguntat a la Carmen, una noia que arribava des de Sitges, i ens ha explicat la lentitud extrema del trajecte que ha fet.
14: Oh, fatal, fatal, fatal, horrible. Ha trigat com 20 minuts i de Sitges a Vilanova són 7. O sigui, 20 minuts en parades, bueno, fica-li 35. O sigui, una vergonya, però bueno, ara he d'anar al Ciclam i hauré de demanar un justificant perquè si no...
13: Doncs això és el que ens deia la Carmen, no? De 7 minuts a 35 per fer aquests 5 quilòmetres que ens separen de Sitges. Ara mateix a l'andana, situació inèdita, no hi ha pràcticament ningú esperant. Han pogut marxar tots els que volien anar cap a Barcelona.
11: Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Hola, bon dia. Aquí a Girona el que està clar és que la R11 no passa, ja ho sabíem des de primera hora. No hi ha tants de problemes com a d'altres estacions del país. Som ara a l'exterior de l'estació de tren de Girona, on hi ha 4-5 autobusos, on acaba d'arribar un altre. Autobusos que porten els usuaris de la R11, uns directes cap a Sant Andreu i Barcelona, uns altres que van cap a Sant Celoni i van fent parades a totes les estacions, i uns tercers autobusos que van cap al nord, cap a Figueres, també fent parades si hi ha passatgers que ho sol·liciten. Alguns autobusos acaben de marxar, ara no hi ha passatgers que estiguin fent cua, n'hi havia un centenar fa no fa 10 minuts i ara ja a punt de sortir a les 9 l'autobús que s'anirà cap a Figueres. Estem al costat del seu conductor, l'Eutiquio, bon dia.
16: Buenos días.
15: Vostè va cap a Figueres?
16: Sí, per a Figueres.
15: Ja des de primera hora ja està fent aquests recorreguts?
16: Sí, he salido de Sil Girona i ara me voy para Figueres.
15: I ha de parar totes les estacions o directe a Figueres?
16: Bueno, de momento voy directo, pero si hay algún pasajero entre medias, hago las paradas que me dicen.
15: És una situació inèdita per vostè, que és conductor d'autobús, o s'hi ha trobat moltes vegades, avui encara pitjor?
16: Sí, ya más de una vez ya lo he hecho esto, sí.
15: Molta gent?
16: Sí, sí.
15: Molt bé, ja veieu, és l'Eutiquio, que és conductor de l'autobús de que porta de Girona cap a Figueres. Hem dit abans, i ho expliquen també, que les pantalles d'aquí de l'estació de Girona només apareixen els trens d'alta velocitat que si funcionen. No n'apareix cap de l'R11, doncs que se supleix per aquests busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a mida doncs, que estan més o menys plens.
11: Dos minuts seran 3:45 del matí, com dèiem tot plegat, és perquè els maquinistes, o alguns maquinistes, s'han plantat després de la caiguda d'un arbre ahir a la tarda, que va caure i va afectar un tren de mitja distància a Vilanova i la Geltrú. No hi va haver ferit, recordem, i el centenar de passatgers van poder ser reubicats a un altre tren sense problemes, però aquest incident ha provocat que a la una de la matinada CEMAF, que és el sindicat majoritari, demanés a Rodalies per carta paralitzar aquest servei per motius de seguretat dels treballadors i passatgers. És un conflicte que s'arrossega des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener. Els maquinistes diuen que no se senten segurs i aquesta nit CEMAF ha emès aquest comunicat en què anunciava que no circularien fins que no rebien els informes de seguretat corresponents en aquest cas per Adif. És la versió que contradiu la que ens ha donat també aquest matí en aquest programa el director de Rodalies, Òscar Playà.
17: La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de l'infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i, en aquest cas, també per l'operador. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
11: Un director de Rodalies que ha dit que no és un problema de seguretat, però també ha dit que avui es faran arribar nous informes de seguretat. I, per cert, un Òscar Playà, director de Rodalies, que ens ha sorprès quan li hem preguntat què li respon al Ministeri.
17: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
11: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
17: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
11: Doncs aquesta és la resposta d'Òscar Playà. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, Montserrat Nebrera, bon dia.
18: Hola.
19: Bon dia.
18: Hola, bon dia. Mares,
11: bon dia, bon dia. Esteu aquí, eh? Esteu aquí. De seguida també Nacho.
18: No veníem amb
11: Rodalies.
18: Bueno, jo no.
11: Ja.
18: No, però era igual, era un caos.
11: Un matí de caos a Rodalies amb un Òscar Playà, que ara tornaré a posar el tall perquè és que encara no m'ho crec quan l'escolto, que diu que no parla amb el Ministeri. És a dir, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. I el Ministeri, per cert, que no respon. Òscar Puente, que no ha fet cap tuit, evidentment, i tampoc atenen els telèfons de la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè diuen, l'equip de premsa de comunicació, vaja, del ministre, diuen que aquests temes no van amb el Ministeri.
17: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per

0: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
1: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicle.
0: A on?
1: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 10 del matí.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27. Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
8: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
9: Sou una entitat?
10: Organització sense ànim de lucre?
11: Associació de veïns?
12: Artista?
13: ONG? Músic?
14: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
15: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
16: És gràcies!
5: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugas FM.
2: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Jornades Europees del Patrimoni a Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions

0: con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom, estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua, comparteix el català.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges.

0: crec que vaig pel camí perquè és un reconeixement, no? També un xut d'autoestima, no? De dir, bueno, crec que estic fent bé la feina, el camí, que evidentment queda molt per aprendre, per fer, per investigar, però crec que ho estic fent, bueno, bé, no? Estic apostant. I consisteix en l'estudi, concret, vaig lliure un assaig de com se representa els fills i filles dels migrants al cinema català entre el 92 i el 2022, que està vinculada molt amb la temàtica de la investigació del doctorat.
1: Ah, que interessant, eh? Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Perfecte.

0: I en el teu treball de recerca, així a grans trets, a quines conclusions arribes en relació a com estan tractats els migrants, no?, en els mitjans de comunicació, o estan ignorats d'alguna manera? Bueno, sí, i no sé si vas agafar algunes pel·lícules de referència.
1: Sí, concretament és del cinema, no? Perquè és la meva àrea, i sobretot el tema del subjecte d'estudi, que és els fills i filles dels migrants, que m'afecta de forma directa, no? Jo crec que una de les primeres coses que em vaig trobar és que hi havia més pel·lícules de les que jo pensava. Això és un punt molt positiu, perquè no m'imaginava, no?, que al millor feia la recerca una mica de pel·lícules o referències i em trobava pel·lícules que pensava com una pel·lícula del 94, ja hi ha una persona migrada, no?, sinó un fill d'un migrant, no?
0: O sí. Com,
1: pues, doncs va ser molt, molt interessant en aquest sentit. Sí que és cert que hi ha una part en la que, per una part, hi ha molt estereotip, i jo crec que no he evolucionat del tot el que jo espero que evolucioni perquè hi hagi una bona representació.

0: generació, perquè sempre jo puc entendre, no, la generació de lo que es diu la primera generació, la generació que ha migrat, que és cert, no, que per les seves mecanismes de defensa o les seves adaptació al lloc on, o al haver vingut amb una construcció ja d'identitat, és difícil que se sentin d'aquí, no? Sí. Es poden sentir, evidentment, vincular-se, i entenc que la seva representació sí que sigui com gent de fora, no? Gent migrada, un personatge, bueno, que no se senti d'aquí. Però jo crec que els fills que s'han escolaritzat en la nostra escola, en el nostre sistema educatiu, que han vist les mateixes sèries de televisió, els mateixos programes, han viscut, evidentment, cada particularitat individual i després de família i després de context de barri, però que se les siguin tratant com gent de fora és el que em rexina una mica. I ja he fet una paraula que no hauria de fer servir, perquè estem tan impregnats, no, d'aquests dichos, no?
1: Sí.
0: Llavors, clar, jo crec que estem en un punt de la societat, de la història de la humanitat, que pensar que una persona, perquè sigui negra, perquè sigui amb trets magrebís, latinoamericans, que si s'han creat o alguns han nascut aquí, la seva visió, la seva representació continua sent com gent de fora, no? Perquè som d'aquí.
1: O sigui, sí.
0: Que per exemple, el que passava a casa meva, que nosaltres, la meva mare feia, per exemple, paella amb arepes o amb patacones, clar, és una barrella, però al final ho vam viure en el context de l'estat espanyol, no?
1: Sí.
0: I llavors, jo volia veure si havia evolucionat, i per el que veig hi ha alguna coseta interessant que es podria fer, que es podria ressaltar, però no ha evolucionat molt. Però jo crec que té a veure amb la mirada de les persones. Per exemple, vaig estudiar amb un col·lega aquí a Barcelona, ell va néixer aquí, la seva família ve de Xina, i ell li costa molt i ha estat nominat als Goya dos vegades per dos curtmetratges, però a Catalunya no acaba de cap gaudí, cap nominació, cap reconeixement de l'Acadèmia. I li està costant molt treure el seu projecte. Llavors, que aquesta mirada de les persones d'origen migrant falta. Només que surti a la tele, que surti a les pantalles, sinó també la gent que està darrere de la càmera escrivint les històries, no? Perquè tenim aquesta mirada que jo crec que és una riquesa, no? de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Sí. Mica en mica, perquè a les dones també ens passava, i ara sembla que hi comença a haver reconeixement, no? Però sobretot les que estan al darrere.
0: És una lluita constant, com els drets i com tot en la vida, no?
1: Tu estàs enamorat del barri de Sants, i tant que ets conseller del districte.
0: Sí.
1: De quins àmbits ets responsable?
0: Sí, jo sóc el conseller de Barcelona en Comú del barri de Sants. Després tinc la sort de que el meu equip m'ha proposat fer el tema de cultura, interculturalitat i memòria democràtica, que jo la veig com molt vinculada, evidentment, a la història concreta del barri, de la ciutat, però també amb el relat d'incloure les noves migracions en tota aquesta dinàmica del propi barri, no? I jo crec que tinc la sort, no, de tenir aquestes tres àrees que puc aportar i que puc aprendre molt també.
1: I t'és fàcil compaginar la feina cinematogràfica amb la de conseller?
0: Si m'és fàcil,

0: Són les 3 de la tarda.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts. Dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
6: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
5: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
6: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
7: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
8: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
10: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uxío Meis, que va néixer a Galícia. Hola, Uxío.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Yeah. A quin lloc de Galícia vas néixer, tu?
1: Jo soc d'un poble petit de costa que es diu Ogrove, a la província de Pontevedra. Som 10.000 habitants, més o menys. I està el que es diu les Ries Baixes.
0: Sí.
1: I sí, vaig viure allà des de, bueno, que va néixer fins als 18. I és el meu poble, és on viu meus pares i la família.
0: Quins records tens més presents de la teva època allà?
1: Tengo grove?
0: Sí.
1: No sé, és estar al carrer sempre. I és un poble que... urbanísticament té cosetes, però paisatgísticament és molt, molt bonic, i és una península. Per tant, d'alguna manera no ens relacionem massa amb la gent del continent, com li diem, i allí ens coneixem tots. I és una sensació, sempre que hi vaig, sempre tinc la sensació de molta familiaritat. Yeah. De que va, també a vegades és dolent, perquè tothom et coneix.
0: Sí, clar.
1: Facis el que facis. I, però bueno, sí, molta familiaritat i després em recordo molt dels estius, no? que és un poble molt turístic i tal, i anar sempre en bicicleta i tot allò, i perdre-se a les platges i tal.
0: És un poble de pescadors?
1: Sí, sí. I diguem que... no ho sé amb les dades en la mà, però sé, prop del 50% viu del mar i 50% viu, bueno, o 40, el que sigui, del turisme, per així dir-ho. Tenim conserveres, que algunes són d'ascendència catalana.
0: Mira.
1: La Massó, que no està a Ogrove, però està a Cangas, però vull dir que van ser dels primers que van començar i tal, i tenim la fàbrica d'Isabel i, bueno, no sé quantes persones treballen, però 500 o coses així. I després, bueno, hi tenim, és el poble que més mejillón,
0: sí?
1: musclos, sí. Exporta del món.
0: Yeah.
1: I n'hi ha moltíssimes famílies que no només són mariners i tal, sinó que, bueno, treballen en logística, en temes relacionats i tal.
0: Que bé. I la qüestió del tràfic us va afectar a vosaltres, que en un moment va estar molt present a Galícia, el tràfic de droga i
1: sí,
0: de tabac,
1: sí.
0: I tot. Sí, també, en un poble tan petit també.
1: Bueno, tan petit, i d'on està?
0: És ja, allà, clar, per això, sí. Ho penso.
1: Sí, bueno, nosaltres, jo, no sé, no me va arribar més. O sea, ves coses i tal, però bueno, vull dir que hi ha vegades, pues, jo què sé, un col·lega de la teva escola o el que sigui, pues, no saps mai d'on és el pare. Bueno, el pare està a la càrcel, no? Vull dir, coses així, no? Però sí, diguem que més, jo diria que més a la generació dels meus pares, no? Als anys 80 i tal, va ser bastant dolent. Va ser molt forta. Més que res perquè n'hi havia narcotraficants. Això es veu molt bé a Fariña, a la sèrie.
0: Sí,
1: que surt
0: la vaig veure, sí.
1: Pues, totes aquests pobles són Ogrove, Cambados i tal. Allò. I va per un lloc la pròpia gent que va estar ahí, que, bueno, pues, després van acabar a la càrcel i malament i tal, i després sobretot la gent que es va consumir, perquè per una desinformació tremenda van acabar sent, pues, drogadictes i molts, molts morts.
0: Ja. Tu vas, bueno, devies fer fins a secundària a Ogrove?
1: Sí.
0: I després vas fer vida universitària.
1: Sí, després, com tantíssims altres, vaig fer ciències polítiques, però vaig anar a Santiago. Santiago és una ciutat que, bueno, molt bonica i tot allò, però que 15.000 o 20.000 estudiants de 90.000 habitants, que vull dir que té una vida universitària molt present. I este és un lloc molt bon, molt bo per estar entre els 18 i els 22, 23 anys.
0: Ja m'imagino.
1: Sí. Yeah. I bueno, vaig fer allí política, sí.
0: Ja, yeah. I també hi ha molta presència de peregrinatge, no? Tanta la gent que arriba del camí, no? I això.
1: Mira, aquest any, 2022, i bueno, va ser l'any passat, però com el tema de la pandèmia, pues, li van donar un any més, és any Xacobeo.
0: Sí.
1: I jo vaig estar l'any 2010, que també va ser any Xacobeo, el darrer, a Santiago, i era, a vegades, insuportable. Ho he de dir, perquè és una ciutat molt petita i arriba moltíssima gent. Però moltíssima.
0: Yeah.
1: Sí que s'ha de dir que el que és el, diguem, el peregrinatge i tal, és, encara que tot l'any n'hi ha, sobretot, jo què sé, pues, Setmana Santa, abril, maig, fins a octubre, per ahí. I aquest mesos, pues bueno, jo a l'estiu no estava a Santiago, estava al meu poble, però sí que es veia molta gent, molta gent.
0: I després ja vas venir cap a Barcelona, no? Després d'acabar els estudis universitaris?
1: No, quan vaig acabar la carrera i vaig anar a Londres. I bueno, va ser una mica d'any sabàtic, que es van ser 2 anys sabàtics.
0: Mira que bé.
1: Sí, perquè bueno, no és que no sapigués que volia estudiar, però en aquell moment no estava molt segur. Doncs vaig arribar i mira, vaig a Londres, aprendo anglès, estic un any allà i bueno, i vaig estar treballant i tal. I després bueno, pues va passar l'any molt ràpid i vaig estar el segon any. El segon any allà sí que ja sabia que volia tornar a estudiar, bueno, a fer un màster, i ja vaig començar ahir al Nadal per ahir a mirar. Mm-hmm. I sabia que hi havia aquest màster que vaig fer després, que és de gestió pública de l'Autònoma i de la Pompeu Fabra, i perquè es coneixia, perquè un professor gallec em va parlar d'això. I no sé, quan va sortir la convocatòria, doncs vaig enviar la sol·licitud, em van agafar, i això va ser al març, i vaig venir aquí al setembre.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I ja et vas quedar aquí a treballar?
1: Sí, sí, perquè bueno, bueno, aquí tenia ja amics i amigues, i bueno, va estar bé, i bueno, vaig fer un any i de màster, i al febrer, o sea, el màster va començar al setembre, però al febrer ja vaig fer unes pràctiques a la Pompeu Fabra, al Departament d'Economia, i fins ara.
0: Sí, jo sempre m'havia imaginat que si estudiava ciències polítiques, bueno, és perquè t'interessava la política, no, però sempre m'imaginava la política com fer de polític, diguéssim, clar, no m'havia imaginat que, clar, que hi ha molta gent de la que heu fet ciències polítiques, podeu treballar doncs de cara a l'administració pública,
1: sí,
0: perquè,
1: sí,
0: per encaminar la política, diguéssim, perquè tot és política, no? I tu treballes en el Departament de Sanitat, no?
1: Sí, sí. Dins del departament treballo més concretament a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària, que es diu AQUES, i treballo a la part d'innovació.
0: I llavors què feu? Aplicar la política, diguéssim, del govern a sanitat?
1: Sí, és a dir, bueno, aquesta setmana es va presentar el Pla de Salut 2021-2025, que són com les línies mestres que va fer el govern, i va aplicar la sanitat, diguem, el Pla de Salut, de sanitat a Catalunya. Nosaltres estem dins d'aquest pla, diguem, aquestes línies mestres, i el que fem més exactament, la meva unitat, és compra pública d'innovació. És a dir, totes les innovacions en termes de serveis i de noves tecnologies, comprar-les al mercat, i quan no existeixen, desenvolupar-les i després les agafa, diguem, als hospitals, bueno, al Departament de Salut, i els aplica, diguem. Mm.
0: Suposo que la pandèmia us deu haver influït d'alguna manera, no?, de cara a fer previsions o aplicar correctius en relació a la política que teníeu.
1: Sí, sí, bàsicament sí. Bueno, la pandèmia, com a tot arreu, bueno, no vull dir per sort, però nosaltres no som la part assistencial, és a dir, que n'hi ha metges, bueno, el director de l'agència és metge, i de primària, a més, però nosaltres no vam estar ahí, però sí que ens va afectar en què havíem de canviar, diguem, bueno, pues, les metodologies, la manera d'enfrontar-se, no?, diguem, i després una mica el que ens va passar a nosaltres és que dins de l'agència es fa molta avaluació, i tots els projectes ara, bueno, els que estaven ja hi, encara hi són, però tots els projectes ara tenen un component Covid, que és com ha afectat la Covid o el confinament o no sé què a la salut de,
0: uh-huh.
1: I doncs és un poco, no sé, està tot arreu.
0: Clar. I teniu en compte l'opinió dels usuaris o del personal mèdic o sanitari que està treballant a la sanitat pública?
1: Sí. Dins de l'agència hi ha una unitat que es diu Participació, que són companyes nostres, i elles fan estudis de, bueno, sobretot de la relació de l'usuari, del ciutadà amb els serveis sanitaris.
0: Uh-huh.
1: I fan, bueno, moltíssims informes, sobretot, però i estudis de com es relaciona i què pensem i com actuem davant dels serveis, per saber una mica no només l'opinió de què opinen i tal, sinó de com es relaciona, no? És a dir, som un país que anem molt al metge i anem sí. molt a l'hospital, i després quan anem allà, i allò també és una crítica, però bueno, això passa, vol ser atès la millor manera possible i pensem que és gratuït. Uh-huh. I no, la paguem amb impostos.
0: Clar, i tant, sí.
1: Per tant, bueno, tota aquesta relació i tal, és uh-huh. la que estudien elles.
0: Uh-huh. Tu vas aprendre català ja quan vas venir a fer el màster?
1: És una mica més tard. Una mica més tard. Bueno, sí. No me recordo ara les dates, però sí, a l'any següent, quan vaig començar a la Pompeu,
0: sí.
1: Bueno, sacant un col·lega que era italià, que és italià, el reste de la gent era catalana i era català parlant, i quan fèiem les reunions, pues, vaig dir, mira, he de posar-me, perquè sí que al principi no, bueno, estava ahí con el màster i tal, i no vaig tenir massa temps, però bueno, sí, després vaig començar a fer cursos al Consorci de Normalització Lingüística i no sé, vaig fer el A1, A2 i B1.
0: Uh-huh. I et vas decidir de seguida parlar,
1: sí.
0: no?
1: Sí. Saps què passa? Que jo una cosa que em trobava molt aquí sí. és que, bueno, hi ha molta gent de fora i sí. de tot arreu, no,
0: sí,
1: tal.
0: Sí, sí.
1: I només el màster també tenia una pandilla, i que encara tinc, que són col·legues,
0: sí.
1: de gent catalana i tal, i estaven tot seguit parlant català i giraven la cara i parlaven castellà, no? I jo els deia, no, però mira, parleu i tal, que ho entenc i tal, i que, bueno, que jo sóc gallec parlant de Galícia, saps?
0: Sí,
1: i no,
0: sí,
1: que,
0: clar.
1: I clar, no, em deia, no, però bueno, és que és la costum i tal, i vaig arribar un dia i vaig dir, mira, si no és per vosaltres ho faré jo, i,
0: sí.
1: i m'he posat jo.
0: Molt bé.
1: Perquè era una cosa que volia fer, però sí que és cert que a vegades, pues, jo què sé, pues, no, o sea, sí que,
0: no ho prioritzes.
1: No, em refereixo que sí que ho feia, per exemple, si iba a una botiga o el que sigui i tal, ho feia, però després pensava, no, fes-ho amb els col·legues que són els que més parles, no?
0: Clar, clar, clar.
1: O a la feina, per exemple.
0: Clar, clar. I res, de seguida vas fer el pas, no?
1: Mm, sí. És cert que bueno, que encara, bueno, no ho parlo tan bé com m'agradaria.
0: Bueno, sempre es pot parlar millor, tothom.
1: I em falta vocabulari i tal, però bueno. I suposo que això, tinc un col·lega de Banyoles que sempre em diu que tens tots els vicis de Barcelona, no?
0: I, bueno, perquè ells també, segons ells, el català més pur és el que parlen ells.
1: Clar,
0: però bueno, això igual, és molt discutible. No sé si a Galícia també us passa que teniu diferents maneres de parlar, depèn del lloc d'on sou.
1: Sí, a Galícia diguem que si us poseu el mapa al cap és
0: sí.
1: un quadrat, no? Diguem
0: sí.
1: tal. Pues hi han com dos línies, a la part de la costa, que és on soc jo, que es parla més ràpid i més com bailando, no?
0: Sí.
1: I després al centre, que és el zona eminentment rural, que és més tancat, i després al est, que és la part de Lugo i tal, que passa que no és molt coneguda la manera de parlar, perquè està molt deshabitada aquella,
0: clar,
1: que és la part que toca amb Astúries i tal, i bueno, hi ha varietats dialectals i tal,
0: uh-huh.
1: però es nota, i després es nota moltíssim ciutat versus poble.
0: Ah, mira,
1: sí.
0: Uh-huh. Doncs ara posarem la cançó que has triat dels Chicharrón.

0: tu col·labores en un programa d'aquesta emissora que s'emet els dissabtes a la tarda en gallec, el Galiza, algo mais. Com vas conèixer el programa?
1: Doncs mira, un dels nostres col·laboradors, que és el David, és col·lega d'Ourense i sí, va viure amb mi. Bueno, vam viure junts 2015-2016 i ell va conèixer el Pablo perquè jugaven a futbol gaèlico i bueno, com sabia que feia monòlegs i tal, pues li vaig dir mira, vine a la ràdio i tal, i ell m'ho va dir a mi i un dia fent una canya, pues mira, i a part el Pablo és molt graciós perquè va fer polítiques a Santiago i el mateix màster que jo aquí.
0: Ah, mira.
1: Tenim com vides paral·leles.
0: Sí.
1: I un dia, pues això, tomant, ostres, política, no sé què, van parlar de política, evidentment, i em van dir, vine tu també i tal, i parles tu de política i fer-les tu. I bueno, així.
0: I no havies fet mai ràdio?
1: No, havia participat en un programa a la universitat, perquè estava en un sindicat estudiantil, diguem, i fèiem debats, però com, bueno, no com director, diguem, ni com... Era com un polític més.
0: Sí. I teniu constància que us escoltin molts gallecs?
1: Sí. Jo hi ha una, sempre hi ha una cosa que sempre penso del programa, que és que qui ens escolta, no? Perquè
0: sí,
1: a vegades dic, hòstia, és que estàs aquí a Barcelona i ho feu, tal, i està molt bé, i estem molt agraïts i tal.
0: Sí.
1: Però que, i després t'hi arriben gent que... ja no sol al Twitter, sinó col·legues de col·legues de col·legues que et diuen, hòstia, mira, té... i aquest Nadal vaig... tenir una trobada amb gent i tal, bueno, no massa perquè encara hi havia Covid,
0: sí,
1: i un va dir, t'escolto tots els dissabtes i vas a quedar, i com has arribat allà?
0: Sí, sí.
1: I bueno, allò és per internet i tot.
0: No, i sortosament el gallec és fàcil d'entendre, vull dir que ho veus a vegades que hi ha gent que es nega a aprendre una llengua, no? I bueno, si per poc interès que hi posis, no? Doncs sobretot comprendre, parlar-ho ja és més difícil,
1: sí,
0: però entendre-la s'entén. Sobretot, clar, si ho poses en context, perquè feu informatiu, per exemple, les notícies, com que saps més o menys de què va, doncs no sé, és fàcil d'entendre.
1: Però... sí, li demana. I després, i també una cosa que em va sorprendre molt, de que la mateixa gent que t'escolta, no? O sigui, ara estem a l'època del podcast, no?
0: Però el
1: tema és, i hi ha gent que tot seguit, i hi ha una comunitat molt gran, o bueno, curiosa, de podcast en gallec, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, es diu Podgalego, el Twitter, la compte, el compte de Twitter i tal, i allí ho retuiteren tot. I ostres, arriba gent que a vegades quan veus les estadístiques dius, per què està un tio en Islàndia escoltant el programa?
0: Clar, perquè un gallec allà... gallec, clar.
1: I és molt curiós, és molt curiós.
0: Clar que sí. I què t'aporta tu el programa?
1: Pues a mi m'agrada molt, és com un... m'agrada molt el mitjà,
0: sí,
1: diguem, la ràdio a casa meva, els meus pares sempre estan amb la ràdio posada,
0: sí,
1: i el cotxe i tal, i m'agrada molt el, bueno, el veure els col·legues, perquè a vegades, pues, si no fem això, pues, van passant el temps i no els veus,
0: sí,
1: perquè tothom té la seva vida i tal, i després una mica del frenesí, no?, del directe, no?, de venir i tal. També m'agrada perquè, bueno, també tinc una ment, un cap de productor, no?, pues anar pensant, no?, ara farem això, o podem entrevistar en aquest, l'escriurem en aquest, i, o aquest grup gallec vindrà a tocar a Barcelona tal dia, pues intentaré parlar amb ells. Allò és una excusa,
0: sí,
1: per fer coses.
0: Sí. És com un repte, no?,
1: sí,
0: també. Això està molt bé. I quines similituds i diferències hi veus tu entre, per exemple, el sentiment de pertinença que tenim els catalans i el que tenim els gallecs?
1: Uau. Podem parlar com em deia això, un professor em deia, puc donar una resposta 5 segons, 5 minuts o 5 hores?
0: Bueno, tenim 5 minuts, em sembla.
1: Bueno, el que veiem, perquè a part van estar molt lligats tots dos per una cosa que va ser el reixordiment a Galícia al segle XIX, va ser la Renaixença aquí també, perquè bueno, fins i tot estaven a dins del mateix regne, no?, que era Espanya, i dins de la mateixa formalització, diguem, i homogeneïtzació. Per tant, hi ha coses que són, evidentment, la cultura, la llengua, la pertinència a un lloc, és a dir, la gent diu, soc català, soc gallec, no?, és una manera de ser. Després pot ser espanyol, pot ser també europeu, el que vulguis, però m'ho fer que hi ha una pertinència molt, molt fort, i el tema de la llengua també, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè allò pues, també construeix, diguem, un tal. I les similituds, les que veig són aquestes, que són pobles que nosaltres som menys, som 2 milions i 2,7 milions i aquí són 7 i mig, sí. Però que estem resistint-se a morir, bàsicament. Mm.
0: Per vosaltres la llengua també és un símbol identitari important.
1: Sí. Ahir sí que no hi ha tantes similituds amb el tema lingüístic. De fet, jo crec que, perquè al màster vaig tenir col·legues valencians i quan parlaven es sembla més al valencià la situació del gallec. És a dir, el gallec és la llengua cooficial o pròpia del territori que més es parla, proporcional a la seva població. Mm-hmm. És a dir, es parla més gallec a Galícia que català a Catalunya. Què passa? Que qui ho parla? Qui ho parla, no? A les ciutats molt poc. Nosaltres no tenim una ciutat tan gran, una metròpoli, diguem, com Barcelona, sinó que Vigo són 300.000 habitants i estan molt disperses i tal. Per tant, no hi ha una ciutat, diguem, que ho menja tot i que tal, sinó que estan repartides, però sí que és cert que hi ha 6 ciutats, 7, si comptem Ferrol, que es parla poc. Es parla poc, hi ha que reconèixer-ho. Però després, qui ho parla? Pues la gent a casa, la gent... una cosa que veig molt aquí és que l'economia a Galícia no és tan gallec. És a dir, les eines, els softwares, els no sé què, els papers com els que fan les històries i tal, allò ha de ser una cosa que la Junta, amb la seva Secretaria de Política Lingüística, ha de posar calés per dir-la al mercat, vale, està bé que facis tot allò en castellà, però també en gallec, no? I aquí jo m'he trobat, i està bé que sigui així, pues allò, eines en català, eines per fer feina. Doncs hem passat un món a Galícia dels anys 60, dels meus avis, on tot el seu vocabulari de feina era en gallec. Tots els instruments que tenien per anar al mar, per fer tal, o les seves relacions comercials fins i tot eren en gallec, i van passar, bueno, a aquesta economia de serveis que tenim ara, en on desapareix. I tot quedes i dius, bueno, és que no... Bueno. I després això, no són similituds i tal, però bueno, que és allò de que nosaltres pues, bueno, no tenim... I a vegades està bé que no hi hagi una ciutat tan gran com Barcelona, però sí que és cert que una ciutat com Barcelona et posa al món. I a nosaltres no la tenim.
0: I el sentiment aquest independentista el teniu?
1: És minor, no, és minor. És a dir, sempre està en les enquestes i tal, sempre surt allà a prop del 10%, o 8-10%, diguem, el vot del nacionalisme gallec d'esquerres, no? O centre-esquerra, diguem, progressista, que és el BNG, està a prop del 25%, i després està el Partit Popular, que tampoc és per dir, perquè, bueno, la gent m'ha barallat molt, però sí que hi ha un PP a Galícia, hi ha un PP, o sigui, és un rara avis dins de tal... No és que siguin menys espanyols, de fet, el Feijóo ara serà el president del PP, diguem, estatal, però sí que és una cosa distinta. És a dir, hi ha un component galleguista raro ahir del Fraga que se va inventar i tal, i bueno, i som,
0: perdura.
1: Sí, som conservadors, però bueno, però vull dir que també hi ha una pertinència allà.
0: Sí, el quan... sentiment hi és identitari.
1: Sí, som, el meu avi és molt conservador, però també és molt gallec, es sent molt gallec, i bueno, és que és, no sé si es podria comparar a, no a ara, que hi ha un independentisme molt forta, sinó al que seria una convergència de fa 25 anys.
0: Sí, molt bé. Doncs mira, ja saps com va això de la ràdio, sí. Se'ns acaba el temps. Doncs et vols acomiadar amb gallec?
1: Vale, bueno, antes de nada, moltes gràcies per invitar-me a este programa. Xa ho diremos tamén deslocaliza algo máis e larga vida a ràdio en galego en Catalunya e larga vida tamén a Sastre Ràdio.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vos.
0: Adéu.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
2: Venim del nord, venim del sud de terra.
3: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Kati Shelkova, que va néixer a Rússia, a la ciutat de Sant Petersburg. Hola, Kati, com estàs?
4: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies. I tu?
3: Gràcies a tu, també. Molt contenta de poder-te entrevistar.
4: Sí, jo també contenta de poder estar aquí.
3: Ja. En la presentació he explicat que vas néixer a Sant Petersburg. És una ciutat molt bonica, oi? Com era la teva vida allà?
4: Sí, la veritat és que és una ciutat molt bonica i ho recomano molt a tots poder anar-hi algun dia. Doncs bé, feia natació, estudiava al col·le, feia coses amb els meus amics, amb la meva família... I, bueno, ja està.
3: Sí, i ara fa 5 anys que ets a Barcelona. Què va motivar que vinguessis?
4: Doncs sempre he volgut estudiar fora i un dia vam anar amb la meva mare aquí a Espanya a passar un temps i va ser exactament a Catalunya i vaig dir, m'agrada molt, i si estudio aquí? I al final vam decidir que aniria a estudiar aquí, a Barcelona.
3: Mm-hmm. Perquè allà a Sant Petersburg, què havies fet? Estudis fins a on?
4: Vaig acabar batxillerat.
3: I llavors havies de decidir la carrera, com
4: sí.
3: Que diu.
4: Sí, com sempre volia ser entrenadora, doncs la universitat de la meva ciutat no era tan... no era el que exactament m'agradava i estava mirant coses per fer-ho fora. Però bueno, al final vaig acabar fent fisioteràpia.
3: I la teva idea primera què era?
4: Fent INEF. Perquè, bueno, com he fet 14 anys de natació professional, llavors volia connectar una mica la meva vida amb esport, però al final vaig veure què és fisioteràpia i que em va cridar molt l'atenció i vaig decidir fer fisio.
3: Això serveix per tots els esports, no?
4: Sí, exacte.
3: I per la vida corrent també. Allà compaginaves els estudis amb la natació?
4: Sí, allà era una mica més fàcil perquè al final al col·le no eren tan estrictes, llavors saltava les classes molts cops, però on així estudiava bé i no suposava cap problema competir i estudiar. Llavors, aquí és una mica més difícil.
3: Amb quines modalitats de natació vas competir?
4: Feia estils i també feia proves llargues. Però bueno, el meu entrenador sempre em deia, tu has de fer tot, llavors, a part d'això, feia de tot. I tot se'm donava més o menys bé.
3: I en quin tipus de competicions vas participar?
4: Vaig arribar a competir a nivell internacional, algunes competicions de balt, de Bàltica?
3: No sé.
4: Sí. Bueno, algunes competicions així per les ciutats properes que era més o menys a nivell internacional, no com campionat del món, òbviament, però dins de nivell de Rússia, que són campionats de Rússia, també.
3: I vas deixar la natació professional un cop vas venir aquí o ja ho havies deixat abans?
4: No, vaig arribar a fer aquí 3 anys de natació també competint, però després em vaig cansar una mica perquè ja eren 14 anys i vaig dir, també que volia viure una mica.
3: Clar.
4: A més, com estudiava, no era tan possible fer-ho, perquè el primer any el vaig partir en dos de la uni, però a partir del segon ja no volia allargar més tampoc la carrera.
3: Clar, clar. I demana molta dedicació, no?,
4: sí.
3: El fet de competir.
4: Sí, a més, quan els entrenos comencen a les 6 del matí,
3: uf,
4: estàs no en les millors condicions per viure, diguem-ho així.
3: Ja. I tu en sabies alguna cosa de Barcelona i de Catalunya abans de venir?
4: Bueno, sabia que era molt bonic i ja està. Ja està. No, quan vaig venir vaig dir, en quin idioma està això? En català, què és?
3: Yeah.
4: I, però no sabia ni que existia l'idioma, vull dir, sabia que era com Catalunya molt una mica independent,
3: sí.
4: I ja està, aquest conflicte, però ja està.
3: Ja. Et deu semblar petita Barcelona, al costat de Sant Petersburg, no?
4: Sí, la veritat és que sí, perquè a més com puc arribar a tots els llocs molt ràpidament, encara que vaig, per exemple, de l'Hospital Badalona, doncs no trigo molt. I clar, jo tenia fins una estació de metro des de casa meva 5 minuts i fins l'altra 20 minuts, i aquí tinc com 3 estacions del metro al costat.
3: Ja. Havia sortit de Rússia altres vegades?
4: Sí, gràcies a la natació he pogut viatjar una mica per Europa competint, també fent concentracions i també quan anàvem a l'estiu a descansar amb la meva mare.
3: Uh-huh.
4: Llavors...
3: I no hi va haver cap altra ciutat que t'atrapés com Barcelona?
4: M'agrada molt València també, perquè a més vaig anar-hi una setmana a aprendre espanyol quan vaig començar el meu viatge en el món d'Espanya, diguem.
3: Sí.
4: I clar, em va agradar moltíssim.
3: Mm-hmm.
4: I com allà també hi ha idioma que és valencià, no es nota tant la seva presència perquè la gent està oblidant molt.
3: Mm-hmm.
4: Però no sé, era molt maco.
3: Yeah.
4: Però al final vaig triar Barcelona i vaig dir, mira, m'agrada també.
3: Sí. Què t'atraia de València, l'ambient de festa?
4: L'ambient en general, perquè diria que és una ciutat... No és petita, perquè és prou gran,
3: sí.
4: Però no està tan massificada, diria.
3: Uh-huh.
4: O sigui, ho tens tot, però menys gent.
3: Uh-huh.
4: També menys espai, però menys gent. I és molt maco, no sé.
3: Uh-huh. Tu fas classes de català a nens russos. Com et vas posar en contacte amb les seves famílies?
4: Sí, aquest any he començat a donar classes perquè, bueno, necessitava fer alguna cosa més, com havia deixat natació i tenia molt de temps. Llavors vaig publicar que feia classes i em van contactar gent amb mi, que
3: és una
4: plataforma russa. Sí.
3: Per internet.
4: Sí. I em van trobar ells. Jo també anava trobant alguns, però clar, no sempre et contesten. Llavors...
3: Mm. I a part d'aquestes famílies, tu mantens contacte amb persones russes aquí? O teniu algun tipus d'organització o això?
4: Bueno, jo no conec aquí a ningú rus, la veritat,
3: no.
4: Perquè quan vaig arribar tenia una idea molt clara de, bueno, jo visc aquí i només em relaciono amb la gent d'aquí.
3: Clar.
4: Però sí que alguna vegada m'he trobat amb la gent, però per exemple a la universitat, a la carrera sóc l'única.
3: Uh-huh.
4: Vull dir, només som dues estrangeres a classe i una és de Dinamarca i l'altra sóc jo de Rússia. Vull dir, no he vist a cap persona, però no conec.
3: I la carrera, el decantar-te per fisioteràpia, com ho vas conèixer? Per les presentacions que fan a la universitat, o el fet de canviar INEF per fisioteràpia?
4: El meu primer entrenador era fisio i entrenador, i el veia com feia coses i vas dir, jo vull ser com tu, Marc. I llavors estic molt agraïda per poder estar de camí i de ser com ell.
3: Clar.
4: Llavors és un món molt bonic.
3: I a més d'ensenyar català a mainada russa, fas alguna altra feina?
4: Bueno, de feina poca cosa, perquè no sé, com és una mica difícil treballar aquí per la gent estrangera i a més per la gent que no ha tingut molta experiència en la seva vida de treballar, però no.
3: Però tu ets catalana.
4: Bueno, tant de bo.
3: D'origen rus, però ets catalana.
4: Per documentació també m'agradaria.
3: Yeah.
4: Però no, també sí que és veritat que a vegades faig de fisio, una miqueta començo en aquest món, però ja està.
3: I per trobar allotjament has tingut dificultat?
4: En principi no, també t'he de dir que el pis on visc ara és el cinquè pis, yeah. Llavors clar, però...
3: Sense ascensor?
4: Sí, sí.
3: Amb ascensor, sí.
4: Però és difícil, vull dir, perquè com he anat movent-me pels pisos, llavors hi ha alguns que són més baratos i altres que són més cars, però clar, com estic en una habitació, o sigui, en un pis compartit i alguna habitació, és... no és tan difícil com trobar un pis, però últimament, sobretot, és molt difícil trobar-ne. O sigui, si volgués canviar-lo ara, em costaria molt.
3: Perquè el pis va a nom teu o a nom d'altres persones que hi viuen?
4: És de... Sí, és d'un company meu, vull dir... Està com ell i som dues persones més.
3: Mira, doncs ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
4: Vale.

0: Ets castellera de Sants?
1: Sí, sí, fa un any i mig que sóc castellera de Sants.
0: I com vas conèixer la colla?
1: I mira, doncs, un dia estava parlant amb una amiga i vam dir de quedar un dia i em va dir, doncs mira, puc quedar tots els dies, menys dimarts i divendres. Jo li vaig dir, per què? Em va dir, és que tinc assaig. Jo li pregunto, de què? Em va dir, de castells, vols venir? I jo, sí. No tenia ni idea de què era, la veritat, yeah. Però el primer dia que vaig anar vaig dir, m'hi quedo, ja està.
0: Ai, que bé.
1: Sí.
0: Què et va atrapar?
1: No sé, em va agradar molt aquest sentiment de que, encara que no coneixes la gent, però ja em sento com que fos algo molt gran, algo molt bonic, algo molt familiar. Llavors ara sí que puc dir que és com la meva família, però en aquest moment no, perquè només portava un dia.
0: Clar.
1: Llavors, però no sé, és algo que m'agrada molt. És una tradició catalana i també és molt bonic.
0: Yeah. Aquesta amiga era de la carrera? L'amiga que et va introduir en els castellers, la coneixies dels estudis?
1: És, bueno, no, és la meva amiga Carla, la vam conèixer nedant, i llavors sí, vam quedar un dia
0: sí.
1: Seguim, vull dir, quedant i ja, fent castells.
0: Quina posició ocupes tu en un castell?
1: Doncs normalment faig més o menys de tot dins de la pinya, òbviament de primeres mans no,
0: sí.
1: Però faig de crossa, de taps, de tapa taps, del que sigui, i també pujo al fogre d'escaleta.
0: Ahà, està bé. I què et pesa més, diguéssim, l'ambient de la colla o el fet de fer castells en si? Tu que vens de practicar un esport i això.
1: Sí, doncs diria que l'ambient de la colla, no sé, és molt diferent, saps? Perquè al final tots sou moltes persones que

0: perquè és molt com multi, no tan multicultural, perquè també una mica, sinó que multiedat.
1: Sí. I participes també de les festes?
0: Sí, això no em pot faltar.
1: Clar,
0: sí.
1: És part de la colla.
0: Clar, no? Sí, al final, després d'assaig, anar al local a fer una mica de vida social i després et lies i acabes a les 5 del matí a la platja, saps?
1: Yeah.
0: El dissabte això també passa a vegades.
1: Sí. I tu formes part d'algun grup concret? O...
0: Bueno, com tal, no tinc cap grup. Em porto amb tothom, vaig amb tothom i ja està.
1: Canviant radicalment de tema, a Sant Petersburg arriba el ressò de la guerra amb Ucraïna?
0: Doncs mira, per sort no tant, perquè primer està una mica lluny de la zona, però també com que és una ciutat molt gran i hi ha el seu ritme de vida. És a dir, a Moscou també, per exemple, bueno, Moscou és totalment diferent de la resta de Rússia, és molt desenvolupada, i també hi ha un ritme molt diferent, a més comparant amb Sant Petersburg, però diria que una mica. Vull dir, per les notícies, per la gent, que clar, tothom sap què està passant, i a la majoria no li agrada el que està passant, però tu, com un ciutadà de Rússia, no pots fer molta cosa. Així que res.
1: I tu creus que la societat russa en general és pròxima als postulats del govern en relació a la guerra?
0: Jo diria que no.
1: No.
0: O sigui, sí que és veritat que la gent, per exemple, que viu molt lluny, com a tocant Sibèria, que és la gent que viu als pobles molt petits, llavors no tenen tants fonts d'informació i creuen a tot el que senten. Però la gent que sí que té aquests medis d'informació, normalment no és així.
1: I tu com ho sents?
0: Jo estic en una posició neutral, vull dir, òbviament entenc que és malíssim, no?, el que ha fet el meu país. Al principi em feia molta vergonya, ara també, però intento no tocar aquest tema perquè et pots trobar amb cada persona que opina una cosa diferent, no?, com
1: clar,
0: a qualsevol conflicte. Llavors prefereixo no opinar.
1: Clar. Et vols quedar aquí a Barcelona un cop acabats els estudis i això?
0: M'agradaria quedar a Catalunya, això sí. A Barcelona no ho sé perquè ja ho veurem, però com cada any és una mica més massificada, doncs no ho sé, però a Catalunya sí. Jo crec que seria una experiència molt bonica.
1: Què valores d'aquí?
0: Doncs mira, m'agrada molt tot. No els estius sense aire condicionat, això és una altra cosa, però la gent, el tracte, el menjar sobretot.
1: També.
0: Sí, que tens aquí mar i muntanyes, és preciós. Vull dir, en un tros de terra tan petit relativament, ho tens tot. I clar, quan te'n vas, per exemple, als Pirineus, és un altre món.
1: I tant.
0: Quan te'n vas a Lleida, també és un altre món.
1: Sí.
0: No sé, és molt maco.
1: I què trobes a faltar del teu país d'origen?
0: Trobo a faltar, la veritat, una mica de fred. Perquè m'agrada molt la neu. Clar, tu també la tens aquí als Pirineus.
1: Però poca.
0: Però sí, però no hi ha tanta. I llavors, no sé, els estius sí que se'n fan una mica durs, però és el que hi ha.
1: Sí.
0: El canvi aquí, per exemple, tens el mar, que també és molt bonic.
1: Clar. I has tornat a Rússia des de que en vas marxar?
0: Sí, he anat 3 cops només, perquè els primers 2 anys no podia tornar-hi per tema de Covid, després el tema de guerra i després el tema d'horaris de la uni tampoc ajuda molt. Però sí, he anat i la veritat és que trobo a faltar a casa meva, però entenc que aquí també estic molt bé. Llavors és un sentiment com molt raro. Però bueno, veig a la meva família, els meus amics, a tots els llocs on he crescut i entenc que és casa meva. Però clar, casa meva aquí també és. Llavors...
1: Però segur que, bueno, clar, deus tenir lligams afectius allà.

0: tot i que ara amb internet és fàcil, no? Mantenir sí. les comunicacions, això ho facilita
1: sí,
0: bastant tot.
1: Sí, és molt més fàcil, i a més, una mica gràcies a l'època de Covid hem après a fer servir més internet, com també fer el teletreball, i hem obert com moltes possibilitats gràcies a això. Llavors ara sí que és més fàcil, però sí que a vegades es fa una mica més dur, però vull dir, així és la vida, no?
0: Clar,
1: sempre
0: sí,
1: hi ha pujades
0: sí.
1: i baixades.
0: Sí, sí, tot té pros i contres,
1: sí.
0: no? Però has de valorar més lo positiu,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí, negatiu. Sí, exacte.
0: I a tu t'ha vingut a veure algú aquí?
1: El primer any va venir el meu germà i la meva mare, però ja està, ara ja no, perquè ara, amb tota la situació que hi ha, és molt difícil per un
0: ciutadà
1: de Rússia obtenir el visat de la Unió Europea. Costa molt. I llavors, clar, com jo també tinc dos nebots, llavors per la meva família són dos nens petits que tenen un any i mig i
0: clar.
1: no tenen tant de temps per sortir de la rutina.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí, sí.
1: costa una mica.
0: Ara és fàcil sortir de Rússia, vull dir, en general, traient aquest moment particular, que abans hi havia molt la llegenda, doncs que això, que l'Estat havia pagat uns estudis a tothom i que llavors doncs, aquesta gent preparada havia de revertir en el país, no? I jo, bueno, coneixia gent, per exemple, que estaven en grups artístics o així, i que s'havien quedat aquí, però il·legalment, diguéssim, o d'estranquis, no? En contra del país.
1: Sí, bueno,
0: ara és més fàcil sortir.
1: Depèn. Et diria que hem passat com una mica d'un extrem, que era la Unió Soviètica, a l'altre, que és la Rússia del 2023.
0: Clar.
1: Llavors, en la Unió Soviètica, depèn de la posició que ocupaves i dels diners que tenies, tu podies sortir del país o no. Després, quan es va acabar i va passar una crisi, doncs sí que era molt més fàcil la sortida, començant a partir del 2010, més o menys. Però ara, una altra vegada hem tornat, i clar, si tu tens diners, bé, pots sortir fàcilment. Si tu no tens tants diners, no tens tantes possibilitats, doncs és molt més difícil. I llavors, si abans tots els meus amics, per exemple, anaven a l'estiu a Egipte, a Turquia, bueno, a Turquia ara també pots anar, però no sé, a Europa, ara només van o a Turquia, si tenen diners, o a Rússia. Bueno, perquè Rússia, clar, és molt gran, és molt maca,
0: sí.
1: té moltes coses, però potser, diguem, que si vas a passar el temps a Europa és d'una mica més qualitat, és més diversitat,
0: yeah.
1: i veus moltes més coses.
0: Tu de petita em vas explicar que estiuejaves en una ciutat dels Bàltics?
1: Sí, de petita estiuejava a un poble molt petit que està a una hora i mitja de Riga,
0: uh-huh.
1: que es diu Varpa, que la meva iaia

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. És realment difícil expressar en paraules el moment que està vivint la música country i més concretament el moment que estan vivint les dones de la nostra música. Val la pena considerar-ho sense precedents perquè realment mai no havia passat abans i arriba durant una època en què convencionalment les dones, les cançons country tradicionals i les compositores han tingut dificultats, però és molt possible que estiguem presenciant al final d'aquesta era. Aquesta setmana en el que enregistrem aquest programa, la cançó country tradicional de la Langley, aquest Choosing Texas, torna a ser la cançó número 1 de tota la música al capdamunt del Billboard Hot 100, recuperant el lloc que va aconseguir per primera vegada fa unes setmanes. Això significa que Choosing Texas no és només un mega èxit, sinó una d'aquelles cançons que ha arribat per quedar-se. Qui sap, a hores d'ara, si podria acabar sent la cançó de l'estiu del 2026, si continuem. Però això no és tot. Igual de remarcable i sense precedents, simultàniament el domini continu de la Langley, el nou àlbum de Megan Moroney, el Cloud 9, arriba al capdamunt de la llista d'àlbums de tots els gèneres, el Billboard 200, des del seu debut.

Ella Langley i Megan Moroney porten al capdavant, doncs, la música country en les llistes més importants d'arreu del món i ho han fet amb excel·lència. A més, en recordem que Justin Texas de la Langley ha dominat el country amb 14 setmanes al número 1 de la llista del Billboard Hot Country Songs, però a més, també aquest àlbum important de Megan Moroney ha arribat al número 1 de tots els gèneres, la situa amb una companyia molt elitista amb les dones del country. Només 4 ho han aconseguit amb els darrers 10 anys. Taylor Swift, amb les reedicions de Taylor Version, Carrie Underwood, Shania Twain i sí, també Beyoncé. Per tant, són dones que estan conquerint el mercat de la música a tot arreu i també hi ha formacions que ho estan portant, representant el country i la música d'arrels de les Apalatxes. Per exemple, Sierra Ferrell ha conquerit el mercat també en la seva presentació al programa per excel·lència de la televisió americana, el Saturday Night Live. Guanyadors de 4 Grammys, Sierra Ferrell, The Garden.

Sir Rafael entre nosaltres al Club del Country. El 2025, un dels millors àlbums publicats en música country va ser el Songbird de Waylon Jennings, compilat a partir d'enregistraments que el fill de Waylon, en Shooter, va muntar i masteritzar per al seu llançament. S'està parlant, i a més es diu que dos àlbums més de Waylon estaran en camí en els propers anys. També es diu que Mel Haggard té centenars de cançons gravades esperant a ser publicades, igual que Randy Travis les va gravar abans de perdre la veu. Però què passa amb un personatge del qual es va extreure fa poc un àlbum en directe amb les seves cançons? Estem parlant d'en Keith Whitley. Fa poc, i en una entrevista per en Dylan Weldon a la televisió del podcast Drifting Cowboy, el seu fill, en Jess Keith Whitley, va dir que n'hi havia centenars de cançons enregistrades per al seu pare que properament podrien veure la llum. De moment ens conformem amb aquest disc publicat al gener de 2026, un disc en directe enregistrat a Austin el 1989, Don't Look Back, en cançons de Keith Whitley, com aquesta.

0: y'all. Thank you very much.
1: Part de la màgia de la música de Keith Whitley és que va ser capaç d'aconseguir tant en tan poc temps. Va morir tràgicament el 1989, als 34 anys, és quan la seva carrera estava en l'airança i quan el seu estil de música country estava més de moda. Aquestes són les raons per les quals està consagrat al Saló de la Fama de la música country. Possiblement, ben aviat, i tant de bo tinguéssim recuperació d'aquestes cançons que va deixar enregistrada i que qui sap on estan descansant i acumulant pols ara mateix. Tenia peces com aquesta que després va popularitzar l'Alison Krauss, el seu magnífic When You Say Nothing At All.

si recordem aquesta cançó de Gary Allan, aquest Every Storm Runs Out of Rain, un dels números 1 que repassem des de l'any 2013 amb el programa del dia d'avui. Una cançó escrita per ell mateix al costat de Hilary Lindsey i Matt Warren, i que aquell 2013, al mes de febrer, va romandre una setmana al número 1 del Country Airplay de Billboard. També recordarem avui una cançó que també va estar-s'hi una setmana, un trio d'asos com Jason Aldean, Luke Bryan i Eric Church. La cançó anomenada The Only Way I Know, una cançó composta per David Lee Murphy i Ben Hatesleep. Era el segon senzill de l'àlbum de Jason Aldean, Night Train.

tercera cançó que recordem d'aquell 2013 amb el programa del dia d'avui és Better Dig Too, una cançó del segon àlbum de The Band Perry, Pioneer, una cançó escrita per la magnífica Brandi Clark, Shane McAnally i Trevor Rosen. Aquest va ser el primer senzill d'aquest àlbum de The Band Perry, Better Dig Too.

No l'anomenem un retorn, li diguem una resurrecció, perquè així es diu l'àlbum. Tot i que és just dir que probablement més fans del country no han sentit de parlar mai d'Eric Lee Bedingfield. Va ser una de les estrelles de la música country independent més prometedores de la música quan va emergir a finals dels anys 2000. Va cridar l'atenció de molta gent amb la seva gran cançó, aquell The Gospel According to Jones, amb precisament en George Jones. Originari d'Augusta, Georgia, era un jugador de futbol americà que es va veure obligat a penjar les botes o el casco a causa d'una lesió i va perseguir la seva segona passió, que era la música country. Va obrir un grapat d'espectacles per Charlie Daniels Band. El mateix Sir Daniels va agafar Bedingfield a part i el va animar a traslladar-se a Nashville. Va tenir cert èxit com a artista independent, va actuar al Gran Ole Opry, va fer una gira amb George Jones i va ser anomenat artista independent de l'any de Music Row el 2012. Però poc pot triomfar una persona que té d'herois George Jones, Charlie Daniels, amb aquest auge que va haver-hi en el seu moment del bro country. Retorna amb aquest Resurrection, del qual hem escoltat aquesta cançó que porta el nom de Gitchy, i escoltem aquest senzill que va publicar el 2025 d'avançament, Hyde.

dos fills petits i una dona a casa, en Bedingfield va decidir que calia un canvi de ritme i va deixar de fer gires. 16 anys després del seu àlbum de debut, This Life Ain't For Everybody, del 2010, ha tingut l'oportunitat de reunir un conjunt bastant sòlid de cançons amb aquest Resurrection. Però no us penseu que és una experiència country tradicional completa, de cap a peus. Resurrection també té nombroses cançons que s'inclinen cap a un so més rocker. Potser Charlie Daniels els hauria provat. Potser George Jones els hauria trobat una mica massa rockeres per al seu gust. Però quan l'Eric Lee Bedingfield s'inclina cap al country més tradicional, realment l'encerta en el punt dolç i sovint en cançons magníficament escrites, com per exemple la cobra al seu disc, Too Much Lonesome. T'encantarà immediatament.

0: come on and hop in the truck, dog.
1: Un personatge que va posar per davant la seva família abans de la seva carrera i que va demostrar que tots tenim somnis i després la vida passa. I no sempre és que els nostres somnis no s'hagin complert, simplement han canviat juntament amb les nostres prioritats. Amb aquest nou àlbum ressuscita aquells vells somnis de música country i compleix aquella part de si mateix que mai va desaparèixer. I en el procés ens recorda a tots que mai és massa tard per fer una petita resurrecció pròpia. També es mostra honest i vulnerable, amb balades a piano, Arms of a Woman, és una de les millors de l'àlbum, cançons com Deal Me o aquesta, Ordinary Everyday Life, parlen de l'autoconsciència i la història de la vida mateixa de Bedingfield. Fins aquí la presentació d'aquesta resurrecció. Well, the man in the mirror don't look too familiar these days.

música de Lady Bedingfield i també genial el nou senzill que ens encanta i que us el volem presentar en el dia d'avui d'en Preston Cooper. Es diu One More Place I've Never Been, cançó escrita per el mateix Preston Cooper amb Brad Warren i produïda per el mateix Brad Warren. Doncs aquesta és una cançó que ens toca una mica de so més blues, també malhumorat, es demostra. Una balada potent que lamenta un amor perdut, citant destinacions invisibles. Gemega, més que canta d'una manera convincent, i una guitarra de rock cridanera que puntua l'escena. En Preston Cooper té un àlbum que va publicar recentment, el Toledo Talking.

0: Woods tonight.
1: Amb el que podríem dir-li el nostre Blast from the Past, tornem al 2014 per acabar el programa d'avui amb un àlbum de Pure Grain. Aquesta banda ha estat oferint la seva destil·lació d'alta qualitat de country, rock, blues i soul durant més de 20 anys. Tràgicament, el seu líder, Chris Carolina Kitchaber, va morir el 2020. En Ryan Moore, un amic i seguidor de la banda des de fa molt de temps, va ocupar el seu lloc. Per tant, és apropiat que ell escrivís el nou llançament de la banda des de la mort de Tarver, que van publicar aleshores i que es deia Grass Stains.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiuses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
1: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

0: On vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.

0: Jornades Europees del Patrimoni a Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada, amb Magalí Sare, el 24 d'octubre, a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
4: Hola, bon dia.
3: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys d'història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
4: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, en aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, bueno, ens van curiosir, no?, i vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar algú així a Esplugues.
3: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
5: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi, doncs, representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs, doncs, està recollit que el gremi dels boters, doncs, representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel, i això estava representat, doncs, amb el Lucifer i la diablesa, no?, amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables, doncs, tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus. I la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el ball parlat i les figures, no?, aquestes.
4: Bueno, la forma de com vam començar va ser així, o sigui, tampoc no hi ha més a explicar, vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar-ho Esplugues amb tot el que això implicava, o sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i, bueno, i l'excepció de Cervera, no?, que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, pues, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poguer, i a dia d'avui, pues,
5: la idea també de que fos intergeneracional, no?
4: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués, o sigui, la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica bueno, que tingués, que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores, pues, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
3: Actualment, quantes persones formeu part del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
5: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no? El dia més important, el dia de la festa major, no? Potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més, més tots els pares, mares. És a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40. Quanta gent som, ha passat per Diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
3: Perquè aquí a Esplugues, on actueu, per dir-ho així d'una manera externa? Les vostres, mira, actuacions, quines són?
5: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la carretillada. I després, per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu, doncs, participem del seguici de pregó, amb el toc d'inici, participem també de la cercavila infantil, els Diables Infantils, on aquí és on ells fan el seu vell parlat i els seus versots, sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer altres poblacions o altres festes.
3: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu: crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de Diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
4: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
3: Sí
4: que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
3: I amb una ciutat.
4: I amb una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els Diables, doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
3: Val.
5: I bueno,
3: i de seguretat també, que... no? Estar en una ciutat de seguretat també poder massa
5: sí, bueno,
3: foc.
5: Però això,
3: no,
5: això... No? Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
3: No, i molt controlat, això.
4: Sí,
3: també.
4: Sí, això sí.
3: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió
4: potser
3: de foc.
4: Potser la forma que ho fem, potser sí que és que no en tinc constància, però sí que hi ha altres colles que sí que obren...
5: Però jo crec que això que has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de, no?, de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui: és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això és amb això ja estic content.
3: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
4: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del vell parlat. El vell parlat, diguéssim, que és la representació d'entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els set pecats capitals. Hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els set pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
5: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
4: Exacte, sí, sí.
5: I després torna a haver el final, no?, com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
4: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
3: Aquesta...
4: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els Diables perquè ho atura d'una manera total el desgavell que estem fent, no?
3: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
4: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, sí. Bueno, són cantades, no? Però...
5: Són formes de sàtira, no?
4: Sí, al final... Sí, són com Dames i vells o com altres balls parlats que no només poden ser de diables, no? Els pastorets també fan algú... O sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
5: Sí, els ball de gitanes,
4: o ball de gitanes també. Sí, exacte.
3: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
5: Exacte.
3: Eh?
4: Bueno, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? De fet, per això es deixava fer, no? En el, abans, que abans hi havia molta més... Bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser el mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, doncs...
5: I el fet de dir un vers, també, no? Uh-huh. T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarteta rimada, no? A BPA, doncs queda molt bonic.
3: Si ho fas bonic, es pot permetre.
5: És una bona cagada, però bonica. I si ho fas a sobre, amb elegància, doncs ja et guanyes el públic, i la persona que estàs criticant doncs també ho ha d'entendre. A nosaltres al principi ens va costar bastant els primers anys que la gent entengués que eren els versots, que entengués que podien ofendre i que t'havies de menjar amb patates.
3: I que si et pica, doncs ho sentim molt.
4: Exacte.
3: Eh?
4: Sí, sí, al principi va ser durillo, perquè hi va haver-hi molta crítica, no només per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part de que allò desvirtuava la festa, no? Al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
5: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
3: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
4: No.
3: No.
5: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret, o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès, o el temps ho ha acabat curant, jo
4: crec. A nivell sèrio, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, com altres colles sí que n'han tingut, de problemes, bueno, problemes judicials, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
3: D'acord.
5: El tema és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versots són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... Ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest, no, aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
3: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
4: No sé,
5: mira, el Joan Pastor, per exemple. El Joan Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades després per entendre'l, però sí, sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
3: Sí, jo hi era.
5: Sí.
4: Sí, va ser una atrapallada, però...
3: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim als versots, però va haver-hi gent...
5: Sí.
3: Que es va enfadar, sí, perquè bueno, veu robar el Quim.
5: S'entén.
3: Sí.
5: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les, va fer un versot des de Brussel·les. Ara fa, no sé, 3 anys o així, van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari i van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
4: Sí, sí.
5: I els van fotre canya a saco els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè oi que són secrets, no?
3: Clar, i són versots.
4: Exacte, sí, sí.
3: Per criticar-ho.
4: Això no vol dir que ara tothom vulgui pujar. Ara,
3: mira, versots per criticar-ho tot.
4: Exacte, sí, sí, sí.
5: Després versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, Ara no, no recordo. Però...
4: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, eh? Vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
5: I de vegades cadascú una miqueta el seu registre, sí. No? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats, després hi ha algú que per exemple fa uns versots formalment allò impecables i, no? I amb un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no? Però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
6: Ja ho veieu, Espluguins, que està obert el nou mercat. Amb paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arbres, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. El mercat que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat, diuen alguns paradistes. Dalt està ben il·luminat i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall. I les iaies amb el carro, això serà un daltavall. Les opinions són diverses, el punt de vista varia. Però si anéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
3: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del Ferro, Festes Majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el Quinto, un cop l'any.
5: Sí, això va començar que el 2009, em sembla, vam fer el primer
4: 2009,
5: Quinto,
4: sí.
5: Perquè volíem renovar els vestits de Diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I ens vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze, i sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
4: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'àngel. Vale? I de fet dubtàvem que havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Lucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estaven fent. Si al final teníem Lucifer, teníem Diables, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu-vos Ball de Diables. I va ser una mica així per la prudència, però molt des, conscients.
5: Des del coneixement,
4: sí,
5: que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error,
4: no,
5: i no.
4: No,
5: és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé. Després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el penedesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? I el model del priorat, que sigues cosida, no? Doncs sí, això, sí. Has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, o ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la Pamela, no? De la Diablesa, o el Septrots, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables. Doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota. Els tabals que siguin de pell i de corda, o sigui, tabals de fusta, de pell, no? Que hi ha moltes colles de diables que surten amb tabals més d'una batucada tipus brasilera, no? Nosaltres hem optat per aquest element més tradicional, el fet d'anar amb espardenyes, amb mitjons, no? Tots aquests elements són els que
4: marquen la diferència.
5: Els que marquen si ets un ball de diables o no. I nosaltres, tot i no ser històrics, estem respectant tot el... Tenim una anècdota, per exemple, vam anar a Vilafranca, que sí que és un dels llocs històrics de Vall de Diables, ens van convidar en un lloc molt important i vam anar amb molt orgull, i a mitja cercavila se'ns acosta un, però vosaltres de quin any sou? Nosaltres del 2003, no? I va dir, hòstia, doncs ho feu molt bé, no? Que estàvem actuant al costat de colles centenàries. Això vol dir que allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Ball de Diables.
3: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
4: Sí, sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un Ball de Diables. N'hi ha més, segurament, i podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és una cosa bastant típica aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades, acompanyen diables, en quant el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda. Sí, sí.
3: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs, tenen algun tractament inífug?
5: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
4: Sí, és tela d'arpillera,
5: no?
4: Prensada, diguéssim, que estava... No li deixen oxigen entremig, és molt cara també, s'ha de dir, i és una forma de que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no s'encén, és inífuga.
5: Ara això que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona. Clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. A les altres zones de Catalunya no n'hi havia. Però Barcelona, la Mercè, no?, gran festa de, no?, de la capital, el que feia era llogar aquestes colles i llavors feia els correfocs. Llavors va ser a finals dels 70, ja amb democràcia, com si diguéssim, quan es va voler recuperar, no?, totes les tradicions i, no?, tot el boom aquest de això, finals dels 70, principis del 80. Doncs va ser Barcelona qui va convidar aquestes colles centenàries i van fer un correfoc. I normalment aquestes colles anaven pels seus pobles, però ningú, la gent s'ho mirava, ningú hi participava, perquè al final eren seguicis. Val? Tu no et ficaràs al mig del seguici de Santa Magdalena.
4: De fet, els diables el que fan és encapçalar seguici justament per això, per espantar la gent i deixar pas a...
5: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, no passaré tot allò, no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta, i ara algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això, i van ser els Comediants, no?, que van, l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
4: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel del, no?, de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle de dimonis.

0: aquí és on neix el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Josefa i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no? Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat, no? Nosaltres als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica i històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Bueno, no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Buc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no?, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no?, saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa. No?
2: Quan arriba la vostra colla infantil, perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs infantil, sí. Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer, l'Alls de Diables Infantil, sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ball de Diables Infantils neix... estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa manera que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer alguna cosa diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no?, i una forma de fer, i el Ball de Diables Infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Se cremen més que nosaltres, de
2: cremen
0: vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys que...
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però estan... van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí, sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no?, del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no?, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no?, es va haver defensar com a tradició històrica, i es van haver moltes protestes també, recordo.
2: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana, sí.
1: Que... No, bueno, la manifestació més gran va ser a Berga, just quan va, abans que sortís, o sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa,
2: sí,
1: i era una regulava el que serien els explosius, no? Però clar, això era més a nivell de castell de focs o mascletes o tipus d'espectacles molt més, on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada, però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte.
1: Llavors, això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest. I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona i dius, no, però si vaig a sota, no?
1: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre de la colla que han d'haver passat uns, bueno, com un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem, s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de donar ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid, conforme, doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I està designant uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver algú, una cara visible.
1: Clar, que... És una mica feixuc. Antigament era, simplement, passaves un parc de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar,
2: ara hi ha un formulari a omplir.
1: Has de tindre un màster directe.
2: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
2: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió? I jo vaig veure un dia la Guàrdia Civil aquí, no és el vostre cas, no teniu una revisió, bueno, del material?
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no està la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
1: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema, i... Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: No, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
1: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui,
1: han de vindre, sí. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
1: Tenen permís d'armes, exacte. Bueno, aquí ja és alguna mica més sèrio, però, doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria una altra cosa, un altre tema.
2: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
1: Sí.
2: Aquí anava la meva malícia en quant a la pregunta.
1: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord, sí, que havien de sortir, val, que era un...
2: Exacte, les entitats vau fer...
1: Una entitat de cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues, i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida.
1: Sí.
0: O sigui que si surt una, en algun lloc, és que estàs obligat a acceptar-la.
2: Mm. Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important... Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adreces.
0: Tenim Twitter, no?
1: Tenim,
0: em sembla.
1: Tenim Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram. Sí. I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament, sí, crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no? I el seu teixit, sí, associatiu i cultural, i el seu patrimoni. Però bàsicament això, si es volen posar en contacte des d'Instagram.
2: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
2: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
1: La patilla.
0: Sí, com es diu, sí, això, a fons perdut, no?
1: Sí, clar. Perdem ja una sortida nosaltres, però també, sí, portem una colla que, pues, igual al públic d'Esplugues pot veure que que si no vas expressament a aquell lloc no vindrà, no ho podràs veure.
2: Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
1: Es parla de la carretillada una mica? O...
0: Sí. Però...
2: És veritat, és no hem parlat de la carretillada. Sí,
0: el sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però, bueno, altres pobles sí que ho han adoptat i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i, no?, i ho fèiem bé, nosaltres ens agrada fer bé les coses, i si no, no les fem, no?, una mica aquesta filosofia. I mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa en els diables perquè han perdut davant de l'arquesen Sant Miquel, no? El Sant Miquel ha guanyat el Lucifer i la diablesa s'enfada i vinga diables, tornem cap a l'infern, i allà doncs es lia la de Sant Quintí, no? I això representa la carretillada. Si no, nevero ben trobato, però és...
2: I la
0: és
2: feu així. Un cop l'any després dels versos de Santa Magdalena?
1: Sí, sí, que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia... I s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
0: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una carretillada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no?, en un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no paren la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint doncs altres diables amb septrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
2: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
0: Algú sí, però no...
1: Tenim un rifenyo no. dels anys de...
2: Un rifenyo, la cosa
1: antic.
2: Més estranya. Però... Els cargolins estan plens de rifenyos.
0: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. Ja. A Sant Just seguia una colla de diables.
1: Ai, sí, a Sant Just ja.
2: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
0: Tenen el drac, el rifenyo.
2: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
0: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. I tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquests ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia, i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim... O sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és un altre...
2: ja no, és una altra cosa. Ja no és tan marxa... tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
0: Sí, marxa de l'estètica més, més tradicional.
2: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables. Moltes felicitats per aquests 25 anys.
0: 20, 20.
2: Ai, 20 anys. Per aquests 20 anys.
0: Però bueno, d'aquí poc...
2: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del Vall de Diables.
1: Moltes gràcies. Moltes
2: gràcies. Doncs gràcies, sí. una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintoré, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintoré. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció. Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i Vi, Remei Diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

0: Són les 10.
1: Avui, 7 d'octubre. Dia Mundial de l'Arquitectura.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Malgrat que el món del cinema abasta tot el món, estaríem d'acord si diguéssim que el cinema nord-americà sembla que vagi una passa endavant. Les seves campanyes de màrqueting són molt punyents i agressives. Els diners disponibles semblen inabordables. Les estrelles apareixen enlluernant-nos, però, com hem dit, no tot s'acaba aquí. Sense anar més lluny, el cinema català treu el cap amb molta qualitat i molt de reconeixement internacional. És un tipus de cinema, sota la meva opinió, molt proper al francès, que es mou com peix a l'aigua amb el costumisme explicant-nos històries molt properes. Avui anirem per aquest camí. Com ja sabeu, Cua de Cuc és el vostre programa de cinema de capçalera i ens podeu sentir a Esplugues FM al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Abans de continuar, comentarem algunes novetats de la nova temporada de Cua de Cuc que comença a l'octubre. Primer de tot, intentarem, no només estar a les nostres mans, obrir l'estudi a opinions alienes a nosaltres, com, per exemple, el programa que vam dedicar a Pier Paolo Pasolini amb el convidat Lluís Carceller. Tenim pendent de gravar, amb el Lluís també, un programa dedicat a Lluís Buñuel, en el que seguirem la trajectòria del geni de Calanda, tant a la seva etapa espanyola com la mexicana, acabant per la francesa. Tot un luxe. També començarem a destacar, d'entre els films dels quals parlem, aquells que mereixen ser anomenats de manera especial. Atorgarem com una mena de premi, el nom encara no el tenim massa clar, havíem pensat en Cua d'Or o Cuca de Llum, no ho sabem encara, que és una distinció que farà que el públic, al sentir aquest segell, sàpiga que estem parlant d'una obra que, al nostre parer, mereix ser vista sense preguntar-nos massa la raó. Bé, seguim amb el programa d'avui. L'hem anomenat Pelis Catalanes Recents. És un recorregut molt agradable en el que destaquen els títols de totes les pel·lícules són d'una sola paraula. Tot un exercici de concisió. I, excepte una, totes han estat dirigides per dones. Una cosa molt rellevant, doncs podríem anomenar-lo com un moviment cinematogràfic català que té la qualitat com a bandera. Les que hem triat són aquestes: Suro, del 2022, Creatura, del 2023, Romeria, del 2025 i Sorda, també, del 2025.

Comencem amb Suro, un film que conté característiques que la fan molt interessant. Podrien començar per les relacions de parella quan aquestes es posen al límit degut a influències externes. D'altra banda, l'ocult per nosaltres, món rural, pel que fa a les explotacions forestals. Els protagonistes del film, a poc, es van adonant de que si volen tenir tot sota control, han d'afegir un plus que els exigirà donar quasi bé la vida. També toca el tema dels treballadors d'aquestes explotacions que treballen quasi bé en règim d'esclavitud. Un salari minso, sense legalitzar i en condicions climàtiques extremes. La barreja de treballadors locals en gent vinguda d'altres països provoca situacions de les quals és difícil sortir-ne. Anem per la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula, Suro, és espanyola, el director és Miquel Gurrea, és de l'any 2022, té una durada de 116 minuts. La música és de Clara Aguilar i els intèrprets són Pol López, Victoria Luengo i Ilías El Houandani, entre d'altres. La sinopsi. Elena i Ivan es proposen construir una nova vida als boscos de sureres, però quan els seus diferents punts de vista sobre com viure a la terra emergeixen, desafien el futur com a parella. El llenguatge del film és el català, malgrat l'aparició esporàdica de l'espanyol i del francès per diferents circumstàncies. Té una certa semblança al cinema del realitzador francès-gallec Oliver Axe, autor de O que arde i la famosa, multipremiada i atrevida Sirat. Suro té una tirada més forta cap a O que arde, que va tenir molt de ressò al Festival de Cannes del 2019 i que van poder degustar en directe al famós Festival de la Côte d'Azur. Amb això, no estem dient que la influència sigui molt marcada, però amb dos directors saben mostrar el món rural cada cop més inhòspit de manera magistral. El que marca tot el film és la relació de parella dels dos protagonistes, o, més ben dit, la descomposició dels dos integrants al estar exposat a un món, al rural, al qual desconeixen totalment i que actua com un protagonista més. La dona, que està embarassada i és la que hereta la finca, es mostra més adaptativa al seu entorn. Projecta la casa dels seus somnis sense comptar massa amb la seva parella, que, per altra banda, intenta integrar-se ajudant en les tasques de recol·lecció del suro, el que provoca situacions un tant enutjoses al no tenir ni idea de com es fan aquestes laborioses feines. La poca química entre els dos actors fa que aquestes situacions siguin poc creïbles. No parlem d'una excelsa Victoria Luengo, que broda el seu paper, sinó la manca de continuïtat en certes escenes en les que els actors s'han d'ajudar mútuament. Sembla com si cadascú tirés per la seva banda. La relació d'Helena amb el Karim, un dels treballadors estrangers de l'explotació, que només sap parlar una mica de francès, és molt més fluida i creïble, però és clar, cadascú té el seu paper i no es poden ultrapassar certes fronteres mentals.

El director Miquel Gurrea és nascut a Donostia, però tots els seus estudis i carrera s'ha desenvolupat a Barcelona. Vicky Luengo, o Victoria Luengo, va relatar que va patir un petit accident amb un ruc durant la producció, el qual va quedar com un dels moments més peculiars de la seva convivència amb els animals a l'entorn rural. La premissa de la pel·lícula no és casualitat. Va néixer de la pròpia experiència del director Miquel Gurrea, que va treballar com a temporer extraient suro als boscos del nord de Catalunya durant l'estiu del 2010. A excepció de la parella protagonista, formada per Vicky Luengo i Pol López, i uns pocs personatges específics, gran part de l'elenc de la pel·lícula està compost per actors no professionals de la zona. A la seqüència final del ball, els extras que apareixen celebrant al costat dels protagonistes són, en realitat, amics personals del director. El film es va rodar originalment en català. Per arribar a sales de la resta d'Espanya, es va decidir doblar, però comptant amb actors de doblatge professionals i específics, en lloc d'obligar el mateix elenc a redoblar-se a si mateixos. Miquel Gurrea va comentar en una entrevista: "Vaig demanar a Pol López, que va interpretar el protagonista del meu primer curtmetratge al 2008 i és un amic íntim, que fes algunes improvisacions. Jo volia ambientar l'escena i ell va interpretar l'Ivan amb mi interactuant darrere la càmera. A mesura que avançàvem amb la improvisació, va quedar clar que la pel·lícula es podia construir al voltant de dos personatges, dos punts de vista que divergeixen." Premis: el Festival de Sant Sebastià, Premi Fipresti i Premi del Cinema Basc. Premis Gaudí, millor direcció novell, actriu per Luengo i actor per López. On es pot veure? A Filmin, Apple TV i Rakuten TV. Una de les frases del film és una parella que té una casa que defensar, però no té cap idea de llar que defensar.

Suposo que els psicòlegs em podrien ajudar. Tot el dolent, i el que és bo també, que presentem com a adults ve de la infantesa. De vegades, per entendre'ns a nosaltres mateixos, hem de tirar enrere. De vegades, molt enrere. Aquest bucejar dins de les nostres vivències ens pot ajudar a conèixer-nos millor. Ens pot ajudar? Doncs no ho sé. Moltes vegades les ferides són molt fondes i és que el primer tall és el més profund. Creatura és una recerca interior viatjant lluny, molt lluny, dins les nostres records, cercant una explicació d'allò que ens turmenta l'actualitat. Anem a parlar una mica sobre això. Abans us cito la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula és Creatura. És d'Espanya, la direcció és a càrrec d'Helena Martín, és de l'any 2023, té una durada de 112 minuts, la música, a l'igual que Suro, és de Clara Aguilar, i a les interpretacions tenim a Helena Martín, que és també la directora i guionista, a Oriol Pla, Àlex Brendemull, Clàudia Malagelada i Clara Segura. Sinopsi. Després de mudar-se amb la seva parella a una nova llar, Mila s'adona que la seva pèrdua de desig i gana sexual es troba en si mateixa. A partir d'aquí comença un viatge en què revisita experiències de la seva infància i adolescència amb l'esperança de reconciliar-se amb el seu propi cos. Amb un ritme envejable, la directora, guionista i actriu Helena Martín ens explica en tres actes la repressió i manca d'apetit sexual de Mila, la protagonista. El primer acte és el de Mila adulta, aquella que se n'adona del seu problema al conviure amb la seva parella, amb el qual no aconsegueix sentir-se plena sexualment parlant. Intenta tot de la seva part, però hi ha una barrera no física que li impedeix gaudir de bones experiències. La seva parella, d'aspecte intel·lectual i progressista, posa tot de la seva part, però es queda sobtat per les reaccions de Mila. I podríem dir que decideix abandonar. Ja sola, remena en el seu passat, intentant trobar un motiu del que li passa. Aquí ja ve el segon acte, el de la Mila adolescent. Els estius són l'excusa per buscar noves experiències a banda de que ens mostren els xats en viu amb homes que només busquen el plaer i de seguida treuen tota l'artilleria. La Mila té 16 anys i els seus pares apliquen la subtil repressió de portar-la en principi pel bon camí. La disbauxa dels seus amics contrasta amb la poca llibertat de Mila, que té els seus primers contactes físics amb un amic, però que no acaben de ser complerts. Una de les escenes que expliquen tot això és quan la colla està al mar damunt d'una plataforma passant-s'ho bé i la Mila se'ls mira des d'una certa distància, submergida a l'aigua, traient només el cap. Anem pel tercer acte, el de la Mila de petita, de nena petita. Per un problema, suposem que físic, la Mila sempre diu «embota la vulva», mentre una gran ellada s'expandeix per tot el seu cos, el que li provoca una forta picor. Les escenes es mostren a una nena feliç que viu jugant i rient com una nena normal. De totes maneres, ja s'intueix un cert sentiment exagerat de protecció per part dels pares, sobretot del pare. Aquest anar i venir per la vida de Mila ens mostra el difícil que és estar content o contenta amb el teu propi cos. Tot i ser una nena molt maca, una adolescent molt espavilada i una adulta molt atractiva, no pot engabiar la frustració que sent dins del seu cap. Cinematogràficament, tot aquest batibull està molt ben resolt. Hi ha persones que tenen un do a l'hora de mostrar-nos coses intangibles. I l'Helena Martín ho té, sens dubte.

Per plasmar de manera física la incomoditat amb el propi cos i els traumes de la repressió, la direcció va utilitzar elements propers al cinema de gènere i al body horror, com l'aparició d'una urticària estranya a la protagonista. Anem a ampliar una mica el terme body horror. El podríem definir com un subgènere de la ficció de terror que mostra de manera explícita alteracions grotesques, antinaturals o pertorbadores del cos humà. Elena Martín Gimeno va escollir la Costa Brava com a escenari principal perquè considera que el mar encarna la sensualitat, la curació i la memòria lligades al despertar i la reconnexió personal. Creatura va ser exhibida per primer cop a la secció de la quinzena dels cineastes del Festival de Cannes del 2023. Allà va ser guanyadora amb el premi a millor film europeu de la secció. En paraules de la seva directora, la pel·lícula busca parlar sobre les conseqüències de la repressió sexual normalitzada, sobretot en la condició femenina, entrant en qüestions poc comentades com la sexualitat infantil i la repressió a l'educació religiosa. Premis, com hem comentat abans, al Festival de Cannes, millor pel·lícula europea a la quinzena de réalisateur. Els Premis Gaudí, 6 premis i 15 nominacions. On es pot veure? Doncs a Amazon Prime Video i a Filmin. Una frase de la pel·lícula. Un adolescent que fanfarroneja de la seva conquesta és un lligo i se'l celebra. Si un adolescent fa el mateix, l'anomenen guarra.

La recerca del passat, per moltes persones, és molt important. Si, a més, necessites endinsar-te en ell, es converteix en cabdal. De vegades, aquesta investigació es pot convertir en alguna cosa no molt agradable, donat que descobreixes aspectes no massa grats. Aquest viatge de cerca es pot convertir en una romeria, dit això en el terme menys divertit. Heu endevinat, estem parlant de romeria. Us detallem la seva fitxa tècnica. El títol de la pel·lícula, Romeria, el país Espanya, la direcció és de Carla Simón, és de l'any 2025, té una durada de 115 minuts, la música d'Ernest Pipó i el guió de la mateixa directora, Carla Simón. A les interpretacions tenim a Llucia García, Mitch, Tristan Ulloa i Celine Till. Ara us faig la sinopsi, una mica llarga, però bueno, és el que hi ha. Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic que va morir de sida. Igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la jove intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que Marina els recorda amb la seva presència. Serà la història d'amor adolescent que viu amb el seu cosí el que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D'aquesta manera, inventa un conte gràcies al diari de la seva mare que l'allibera de l'estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d'entendre el passat. Pel·lícula sobre la memòria familiar que tanca la trilogia de la directora, composta per Estiu de 1993 i Alcarràs. Carla Simón ens demostra un cop més la seva habilitat per explicar-nos històries plenes de tendresa sense caure en la llunyeria. El seu savoir-faire a l'hora de treballar amb actors molt diversos fa que mostrar-nos diferents visions d'una mateixa història sigui una cosa plaent. Evidentment, cadascú posa el seu granet de sorra, però la palma se l'emporta la protagonista Marina, interpretada per una actriu que enamora a la càmera com és Llucia García en el seu debut al llargmetratge. Però no penseu, no té l'exclusiva. La resta de l'elenc està fantàstic, però el seu magnetisme fa que només la mirem a ella. És una pel·lícula que ens parla d'una història molt terrenal, però Simón sap com guanyar-se a tots els públics i llavors s'endinsa en el món oníric, despistant una mica l'espectador, però creant com un punt i a part o un parèntesis, com ho vulgueu dir, on la fantasia pren protagonisme aprofitant per acabar d'explicar tot l'entrellat. La diferència cultural també queda ben palesa. A l'època de la globalització, percebre aquests petits canvis és força curiós. La xacra de la droga i de la sida, que va ser com una epidèmia als anys 80 i que suposem a Galícia va tenir un gran impacte per la proximitat dels narcotraficants gallecs, algú de ben famós, que s'ho prenien com un negoci, malgrat que aquest es portés per davant la vida de molts joves. Aquest fet queda molt ben reflectit a la pel·lícula. També l'intent per part de les famílies dels drogadictes per amagar-ho. De fet, al film es comenta que el pare de la Marina el tenien com a presoner a casa dels avis.

Marina, com en un viatge astral, fa servir la història d'amor amb el seu cosí per rememorar aquells dies nefastos on la droga era el leitmotiv de les seves vides. Viatgen, no sabem si a la realitat o com a ficció, de Galícia fins al Perú amb vaixell. Podria ser el viatge de les seves vides. El mar, tan diferent al Mediterrani, és testimoni d'aquests fets i ens convida a pensar en la immensitat i l'infinit. Carla Simón fa servir escenes gravades per la càmera de vídeo de Marina com volem captar alguns escenaris totalment desconeguts per ella i per apropar-nos a uns personatges que tenen en ment oblidar el passat. La presència de Marina els incomoda per la semblança a la seva mare que els va fer recordar un passat del qual volen passar pàgina. Una altra escena a remarcar del film és quan l'avi comença a repartir diners als seus nets. Quan li toca a la Marina, l'avi li lliura un sobre amb bastants bitllets dient-li que ja no cal que demani la beca, objectiu del seu viatge. Marina, que vol estudiar cinema, els agafa, però poc després es deixa sota la catifa de la casa de l'avi. Estem davant d'un film que ens vol explicar un viatge a l'interior i a la recerca d'un passat fosc i desconegut que s'ha de descobrir peti a qui peti. Premis. Moltes nominacions, però cap premi important. On es pot veure? A Movistar Plus. Basada en una història personal de la directora, una frase que es destaca del diari de la mare és «M'agrada aquest mar».

Si ja afirmem d'entrada que la comunicació humana és complicada, imagineu-vos el que ha de ser per una persona privada del sentit de l'oïda. Sí, a més, afegim que aquesta persona té una filla oient, la cosa es complica una miqueta. Però no es posem tan negatius. L'amor pot en tot i aquests inconvenients poden acabar convertir-se en insignificants. Tot això és molt maco, però plasmar-ho al cinema té les seves dificultats. Estem parlant de la pel·lícula Sorda. La seva directora, Eva Libertad, ho aconsegueix amb una sensibilitat molt especial i deixant de banda el melodrama. Us detallem la seva fitxa tècnica. El títol de la pel·lícula és Sorda. És d'Espanya, la direcció és Eva Libertad, és de l'any 2025, té una durada molt justa de 99 minuts i la guió també és de la directora Eva Libertad. A les interpretacions tenim a Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta i Joaquín Notario. La sinopsis, anem amb ella. Àngela, una dona sorda, tindrà un nadó amb l'Héctor, la seva parella oient. L'embaràs fa aflorar les pors davant la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per ella. La decisió de posar-se al davant d'un projecte com Sorda deixa ben palesa la valentia de tractar un tema que, per poc que la gent s'ho miri, no és universal. Amplia, doncs, l'espectre d'espectadors a tots aquells que vulguin gaudir d'un film fet amb sensibilitat. L'habilitat de mantenir l'espectador pendent demostra que el cinema tot ho pot. Trames més poc comercials hi ha un munt. S'ha de dir que aquesta cinta no és molt recomanable per tot aquell a qui li agradi l'acció. La seva pausa, no exenta d'interès, ens permet percebre com és el dia a dia d'una persona amb una discapacitat sensorial i les seves relacions amb l'entorn. Hi ha actors / actrius que s'atreveixen en tot. A Sorda es va optar per triar a una persona realment sorda, Miriam Garlo. Amb això s'aconsegueix una versemblança que potser només poden captar les persones amb aquesta deficiència. Els que no, doncs poden arribar a entendre com és de complicada la convivència. Es pot ballar amb una persona sorda? El film se'ns diu que sí. Àngela i Héctor inicien un ball subtil en què el cos s'acopla a la cadència que ell li transmet, com si tots dos estiguessin reconeixent-se de nou a través del tacte i la mirada. Tot i que la cançó s'escolta, el que és veritablement màgic és que el seu compàs es filtra per la pell i els batecs compartits. Aquesta coreografia silenciosa i sonora alhora posa de manifest el pilar essencial de Sorda, la connexió profunda entre dos mons aparentment diferents però que ens fonen quan la complicitat és sincera.

0: En alguns moments claus, el disseny de so disminueix o es suprimeix l'àudio per submergir a l'espectador en l'experiència aïllada d'Àngela i transmet sensacions d'incomunicació i de solitud. La pel·lícula utilitza llenguatge de signes espanyol integrant-lo a l'estètica visual del film amb plans mitjans, profunditat de camp neta i una composició que ressalta el valor de la mirada com a forma de comunicació. El rodatge de Sorda va estar marcat per un procés profund d'immersió, accessibilitat i una forta connexió personal entre l'equip tècnic i artístic. L'actor Álvaro Cervantes, que interpreta la parella huyent de la protagonista, va haver d'aprendre llengua de signes durant tot un any abans de començar a rodar per poder comunicar-se i improvisar amb total naturalitat juntament amb Míriam Garlo. L'enllaç i la química entre Álvaro Cervantes i Míriam Garlo van superar les expectatives inicials, aconseguint una complicitat en pantalla molt més bonica i orgànica del que estava escrit originalment. Per a l'actriu protagonista, que és sorda a la vida real i germana de la directora Eva Llibertat, treballar en aquesta producció va suposar la primera vegada que es va sentir en un entorn completament accessible i cuidat. A diferència d'altres rodatges, no va haver de gastar energia en explicar les necessitats de comunicació o fer la tasca de sensibilització amb l'equip, i es va poder centrar plenament a la interpretació. Per construir el personatge d'Àngela de forma realista, es van fer entrevistes i investigacions prèvies amb diferents mares sordes per conèixer de primera mà les seves vivències durant l'embaràs, el part i la cura dels nadons. Premis: Premi del Públic a la secció Panorama al Festival de Berlín, i al Festival de Màlaga, millor pel·lícula, millor actriu, actor i Premi del Públic, on es pot veure, doncs, a Apple TV. Una frase de la pel·lícula: tens alguna cosa que no té ningú. Hem arribat a la fi. Han estat 4 pel·lícules que, pel que no estigui acostumat al cinema català, el pot arribar a marcar. Ha estat tot un plaer parlar-vos d'uns films parits a Catalunya, però que no deixen de ser universal. El llenguatge del cinema és universal, valga la redundància. Ha quedat ben demostrat. Preneu nota: Isabel Almató als controls i Gemma Luzan a la resta fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat!
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Gemma Luzan.

nascuda com a Destiny Hope Cyrus el 23 de novembre de 1992, aquesta americana de Franklin, Tennessee, té uns números espectaculars. Uns números de visites, uns números de discos, uns números de premis, uns números de... Uf, però és que és una locura. Així és que avui farem aquest versió 30.9 al voltant d'aquest tema que tots coneixeu, no?

Així és que comencem aquest, aquest versió 30. Què us puc dir aquí? Bueno, que té, 27 anyets i que té una carrera espectacular, com he dit, que té des del 2007 un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set discs d'estudi, diverses pel·lícules i, bueno, diverses pel·lícules, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze. Segons això, o ha participat o ha format part de, diu aquí, la biografia, la videografia que té, pues, no sé si en algunes són protagonista o no, i en les altres potser és com a cantant, però és que no li cal. Que estic buscant una dada que he vist abans que m'ha sorprès, perquè m'he quedat aquí flipant una mica amb la, moguda de que tenien, però bueno, milions de, coses, no sé exactament, de milions, no sé si de visites o milions de, bueno, eren uns números descomunals. Així és que va, que m'estic enredant, escoltem la primera versió. La primera versió és d'una altra noia. Aquesta va néixer el 23 de setembre de 1990. No és gaire més gran que la Miley, però sí que té una carrera molt diferent. Ella va néixer a París. El seu estil principal és, bueno, és escriptora, evidentment, toca el piano, escriptora de cançons. Va començar la seva carrera el 2007 i sota el nom de Delia, la Paloma Anaya Stoker, com he dit, que va néixer a París, ens proposa una versió d'aquest We Can't Stop, així és de potent. Anava a dir-vos que també és una versió compartida, amb un altre tema que es diu Breaking Ball, però el que t'interessa és la primera part. Però bueno, escoltarem sencera, que així ens disfrutarem. Vinga, va, som-hi!

Doncs aquesta és la versió de Delia. A mi m'ha sorprès molt aquest joc de veus que té, que entenc que ella mateixa es fa les segones i terceres veus, així que m'ha semblat molt, molt interessant aquesta versió, perquè, bueno, té molts matisos i crec que una noia com ella, no?, que té possibilitats de fer música i d'envoltar-se de bons músics, i ja que toca jazz i altres coses, pues una proposta molt interessant. Torno a la Mili, perquè he trobat aquelles dades que he vist abans, i clar, és que les havia vist a l'Spotify i estava buscant per internet com un loco i deia no ho trobo, perquè m'ha sorprès, perquè té, i dato el que és ara mateix el que estic veient en pantalla, no? Aquesta noia té 24.778.474 oients mensuals i 11.419.144 seguidors. Em sembla una autèntica locura. A més, una tia bastant rebel, bueno, no rebel, però molt activista en moltes de les seves actituds, no sols personals, sinó de les seves decisions artístiques també. Et pot agradar més o menys la seva música, però la veritat és que és una tia molt autèntica, o com a mínim ho sembla. La següent versió que escoltarem és una versió que també es diu We Can't Stop, evidentment, perquè és el tema de la Mili i aquest versió 30.9 que estem analitzant, sota el nom de Emotion For Me, cantat per una noia que es diu Lixia. No he trobat exactament cap informació d'aquest artista, del Emotion For Me, perquè està inclòs en un àlbum que es diu The Best Hits of Kizomba Style, però sí he trobat què és el Kizomba. I el Kizomba és un tipus de ball que va néixer a Angola a 1984. Així és que quasi res. Així és que és com un... No sé, no vull definir-lo. Prefereixo que l'escolteu i després en traieu conclusions. Perquè a mi... És cert que em sona en llatí, però em sona africà. Així és que us deixo amb aquesta versió del We Can't Stop, estil Kizomba.

Doncs així sonava la versió de Kizomba, d'aquest We Can't Stop. Em direu, això és un reggaeton. Bueno, és possible, però jo li trobo que hi ha més coses que reggaeton aquí. Primer que és un reggaeton, i per mi és un reggaeton d'un tempo. Després que és un reggaeton, és possible, però trobo que hi ha reggae. Que sí, reggaeton, vale? Però després he trobat que hi ha un ritme, una base rítmica africana que no estem acostumats a escoltar gaire. Vull dir que jo li trobo un què, això del Kizomba. Bueno, és el meu anàlisi, tu. Vinga, va, seguim. És el versió 30.9. Ah, per cert, avui no m'he presentat, sóc el Claudi Morales i us truco. Jo us parlo des de l'estudi de la muntanya, eh? Tres temes perquè em presenti. És que cada dia pitjor. Total, que tornem al We Can't Stop de la Miley Cyrus. De la Miley Cyrus. I ho fem de la mà d'un senyor que es diu Mike Stone, que és un cantant de hip-hop que va néixer el 30 d'octubre del 88 a Rhode Island, i, bueno, té tres discos d'estudi des del 2013, 2014 i 2016, i, bueno, és una carrera que està arrencant, encara que ja porta uns anyets, però... prou interessant. M'ha semblat xula aquesta versió hip-hop del Mike, de nom original Michael Francis Sanders. Apa, més We Can't Stop.

tots. Aquesta era l'opció del Mike Stout, del We Can't Stop, de la Miley Cyrus. Això és una versió acústica de Hello Man and Kate, una altra opció. Però realment el que vull que escoltem és una versió proposta per una banda que ara us ho confirmo, però si no m'equivoco exactament, que són d'Argentina, de La Plata, província de Buenos Aires. Ells fan cumbia, fan movida tropical i reggaeton des del 2011 fins al present. Els seus membres són Melissa Lezcano, Juan Martín Garriga, Leandro Zingale, Santiago Echar, Juan Cruz Costabel, Juan Persigo, Agustín Cairo, Joaquín Irigoyen. Aquest té un nom més basc que jo. Així és que també tenen una versió molt, molt, molt divertida que he vist que ens podria, bueno, que ens podria agradar escoltar-la plegats. Així és que us la proposo que l'escoltem. Van començar el 2010 i tenen, si no us ho llegeixo, tenen alguns premis. Han guanyat els premis Carlos Gardel el 2013 va estar nominats, el 2014 van ser guanyadors amb un tema que es diu Juntos, el 2015 també van ser guanyadors amb un tema que es diu Con Vos. A més, ui, Déu-n'hi-do, tenen des del 2012 un disc, el 2013 un altre, el 2013 dos discos, el 2014 un, el 2014 dos discos també. Déu-n'hi-do, el 2015 un altre i el 2016 un altre. Així és que són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discs d'estudi des del 2012 fins al 2016. Pues molt interessant, una carrera molt completa. Vinga, ells es diuen, això està bé, ells es diuen Agapornis. Agapornis, la seva interpretació i la seva versió del We Can't Stop de Miley Cyrus per Agapornis. Som-hi, fins a Argentina, La Plata. Chabón.

0: són les 11.
1: Avui, 7 d'octubre, Dia Mundial de l'Arquitectura.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts al teu programa de jazz preferit. A partir d'ara tenim 60 minuts per endavant per compartir amb algun dels temes i alguns dels intèrprets que han fet de la nostra música un estil universal. I avui, tal i com venim fent des d'inicis de la temporada, dedicarem aquest temps a recuperar de forma cronològica un dels estàndards populars del jazz. Avui, el tema triat és el All or Nothing at All, una melodia de 1939 composada per Arthur Hallman amb lletra de Jack Lawrence. Una cançó que el 31 d'agost de l'any 1939 va enregistrar Frank Sinatra acompanyat per l'orquestra del trompetista Harry James i que es va convertir en un èxit popular extraordinari quan el segell Columbia Records la va reeditar l'any 1943 per omplir la producció discogràfica que estava aturada degut a la gran vaga de músics que es va produir entre 1942 a 1944. Com deia, va ser un èxit absolut i va estar 21 setmanes com a cançó més venuda. Va ser, doncs, més d'un milió de còpies al llarg de l'any 1943. La quantitat de versions d'aquest tema és enorme. Probablement es podrien comptar per milers, tant vocals com instrumentals. Nosaltres, de totes les que disposem a la nostra discoteca, hem triat una mostra variada i pensem que força atractiva per compartir-la amb tots vosaltres. Com hem dit i com és perceptiu, us les oferirem per rigorós ordre cronològic, des de la més antiga a la més moderna. D'aquí que començarem amb la lectura de l'orquestra de Jim Dorsey, que va enregistrar el mateix 1939, que, com hem dit, va ser l'any de la seva publicació.

Doncs bé, hem escoltat a la Big Band del clarinetista Jimmy Dorsey, que, com hem dit, l'any 1939 i pel segell Decca Records va enregistrar aquest All or Nothing at All amb la col·laboració d'un cantant molt, molt famós, molt popular a l'època, anomenat Bob Everly. I un any més tard, una altra Big Band, en aquest cas alliderada pel gran Count Basie i amb la participació de la vocalista Helen Humes, ens deixaven la seva lectura d'aquest tema.

Doncs bé, la Count Basie Big Band i Helen Humes, aquella gran cantant nascuda el 23 de juny de l'any 1913 a la població de Louisville, al estat de Kentucky, i que va morir el 9 de setembre de l'any 1981 a Santa Mònica, Califòrnia. Una de les veus femenines més importants i que més van influir entre les vocalistes de les generacions posteriors. Un cop més, doncs, em refereixo a la qualitat del tema de l'enregistrament, però com deia, hem de pensar que estem parlant de l'any 1939 i la tècnica doncs, no assolia el nivell que avui estem acostumats. Bé, en qualsevol cas, penso que té un valor històric i que val la pena de tant en tant doncs, mirar, girar el cap cap enrere i mirar el que feien tots aquells que ens han precedit i que ens han marcat el camí. Bé, seguidament farem un salt considerable en el temps per detenir-nos l'any 1957, quan una llegenda de l'orgue Hammond, el senyor Milt Buckner, va enregistrar aquest tema per incloure'l en un disc titulat genèricament Send My Softly.

Doncs bé, el senyor Milt Wagner a l'orgue, amb Earl Barron al saxo alt, encomiable la seva intervenció, senyor Everett Berskall a la guitarra, Milt Hinton al contrabaix i Ossie Johnson a la bateria i percussió han estat els protagonistes. Un tema enregistrat entre el 24 i el 25 de juliol de l'any 1957 i que, com heu escoltat, tenia un aire, diríem que tropical. Bé, i el nostre proper convidat és el senyor John Coltrane, el gran mestre del saxo tenor, que amb el seu quartet clàssic i pel segell Impuls va enregistrar un disc que es va publicar amb el títol de Ballads. El disc es va editar l'any 1963, malgrat que es va enregistrar entre desembre de 1961 fins al 13 de novembre del 1962 en els prestigiosos estudis de Rudy Van Gelder a Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs bé, en el track número 4 d'aquest disc figura la lectura d'aquest All or Nothing at All.

Doncs bé, el senyor John Coltrane, el saxotenor McCoy Tyner, el piano Jimmy Garrison, el contrabaix i Elvin Jones, a la bateria, és dir, el quartet clàssic de John Coltrane. Doncs bé, continuem avançant amb el temps. L'any 1962, el gran saxofonista Wayne Shorter va enregistrar un disc titulat precisament això, All or Nothing at All, i precisament el tema que obre aquest LP original és el nostre tema triat avui. Escoltem-lo.

Doncs el senyor Weinshorter i el seu grup amb aquesta versió del All or Nothing at All. Doncs bé, després d'aquests dos saxos tenors, disposem-nos a escoltar un pianista. I per això ens haurem de traslladar fins l'any 1983 i recuperar un disc que la companyia discogràfica Atlas va publicar sota el títol de Sleeping Bee. El protagonista, el senyor George Cables, un dels pianistes més reconeguts de l'actual escena jazzística. Nascut al Brooklyn, a New York, el 14 de novembre de l'any 1944, està considerat com un pianista de fraseig elegant, d'un sentit rítmic molt fi i d'una tècnica impecable. Només cal que l'escoltem.

Doncs bé, magnífica lliçó pianística la que ens ha deixat el senyor George Cables, que ha estat magníficament també acompanyat de Tony Dumas al contrabaix i de Ralph Penland a la bateria. Com deia abans, aquest tema l'hem extret d'un disc titulat Sleeping Bee, que es va editar l'any 1983. I tot seguit en rebrem a un trompetista. Em refereixo al senyor Jim Rotondi, músic nascut a la població de Butte, a l'estat de Montana, el 28 d'agost de l'any 1962, i que després d'actuar a New York al llarg de més de 20 anys, es va traslladar a Àustria, on va ser contractat per la Universitat de Música i Art Dramàtic de la ciutat de Graz. Té una discografia abundant com a líder per les discogràfiques Criss Cross i Sharp Nine i ha participat com sideman en un nombre de treballs de músics com, per exemple, Ray Charles, Lou Donaldson, Curtis Fowler, Eric Alexander, George Coleman, etc., etc. A banda, paral·lelament, ella lidera un quintet format per Joe Locke, al vibràfon, David Hasseltine, al piano, John Weber, contrabaix, Joe Farnsworth, a la bateria, Eddie Alexander, al saxo tenor, i Steve Davis, al trombó. Doncs bé, anem a escoltar la seva lectura, la seva interpretació del nostre tema d'avui, el senyor Jim

Doncs bé, el 13 d'octubre de l'any 1997 i a la ciutat de New York, Jim Rotondi va enregistrar un disc pel segell Criss Cross amb el títol de Jim's Bop i va comptar amb col·laboradors habituals com Eric Alexander, el saxo tenor, Harold Marvin, el piano, John Weaver, contrabaix, Joe Farnsworth a la bateria i, evidentment, el propi Jim Rotondi a la trompeta o fliscorni. Doncs bé, d'aquest disc hem recuperat la versió que acabem d'escoltar. Bé, doncs tot seguit ens traslladarem fins l'any 1996, en el que l'organista Joey DiFrancesco, en els estudis Big Moe Recording, a la població de Kenningston, enregistra un treball discogràfic sota el títol del tema escollit avui, aquest All or Nothing at All. I precisament amb aquest tema i la seva personal lectura s'inicia el disc.

Doncs el senyor Joey DiFrancesco, un dels màxims exponents actuals de l'orgue Hammond, ens ha ofert aquesta versió amb la que ha comptat amb la col·laboració de Paul Bollenbach a la guitarra i de Byron Lanham a la bateria. Malgrat que, com dèiem abans, ens va enregistrar l'any 1996, el disc físic no va ser publicat fins l'any 1998. I continuem avançant en el temps per situar-nos ara en l'any 2003, quan el pianista Hank Jones i el veterà saxofonista i flautista Frank West van enregistrar un treball discogràfic amb el títol de Hank and Frank, referint-se, evidentment, als seus noms de pila. El disc el formaven 9 temes i concretament el que tancava el treball és el protagonista del nostre espai d'avui, aquest All or Nothing at All.

Doncs bé, magnífica versió. Com no podia ser d'una altra manera la que ens han deixat el pianista Hank Jones i el saxofonista i flautista Frank West, que han estat acompanyats per Ilya Lutskat a la guitarra, John Weber al contrabaix i Mick Rucker a la bateria. I per finalitzar, el temps, com és habitual, és el nostre pitjor enemic, us deixarem amb la versió que l'any 2014, i en un disc publicat amb el títol de Standard Time, ens va deixar el saxofonista hongarès Tony Lakatos, que acompanyat del pianista Jim McNally, el contrabaixista Jay Henderson i el bateria Adam Nussbaum, ens van deixar també la seva versió del tema d'avui. Per cert, Tony Lakatos va ser una de les figures internacionals que va participar en la 27a mostra de jazz a Sant Boi. Concretament, va ser el divendres 26 d'octubre de l'any 2018 i ens va oferir un excel·lent concert que ha quedat a la memòria de tots els afeccionats que vam assistir.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.

la Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Ràdio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com estem veient, doncs és un acte en què tenim una taula rodona que ara els hi presentaré als seus membres. Bé, avui jo personalment estic molt contenta, i l'equip de la Crònica també, perquè a més aquí hi ha retrobaments de gent que no s'ha vist des de feia molt de temps i que han estat participant en aquests mitjans de comunicació al llarg dels anys. I celebrem doncs moltíssims aniversaris, i entre ells això, aquest mitjà de comunicació com és la ràdio. Bé, vull presentar-los a les persones que conformen aquesta taula. Tenim un representant de la reconegudíssima Ràdio Estudis Plugues, que va tenir una vida de 23 anys, si no m'equivoco, i que tenim, comptem amb el que va ser el seu director durant 22 anys, si és així, sí. En Ramon Rioja. Demano un aplaudiment per ell perquè s'ho mereix. També a la taula hi ha el representant d'Esplugues Televisió, avui ETV Terramar, que enguany també aquesta televisió ha fet 40 anys. 40 anys de vida portant la televisió a la nostra comarca, al Baix Llobregat, i en l'actualitat molt més territori, ha crescut moltíssim aquesta televisió. I tenim el seu cofundador i director des del seu inici, en Frederic Cano. Sisplau, un aplaudiment. Bé, i com a representant de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que hem fet 75 anys, i aquesta història ininterrompuda és degut també a la gran aportació que ha fet molta gent de forma totalment altruista, i entre ells el nostre tertulià, en Joan Torres, que va ser director en temps molt difícils entre l'any 2000 i 2004, sent, a més, avui en dia un gran col·laborador de la nostra revista. Joan, un aplaudiment. I també moltes gràcies, com no, a l'Isabel Almató, que avui moderarà i conduirà aquesta taula, i a la vegada és la directora d'aquest programa en directe que es fa des de la ràdio, i a la que li tinc que personalment agrair moltíssim perquè ens ho ha estat fent molt fàcil i ens ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies, Isabel. Avui fem ràdio, fem televisió, fem taula rodona, i per tant, com és tot un luxe, doncs comencem. Isabel, tot teu.
1: Doncs gràcies a tothom. A totes les persones que heu vingut, veig a persones que formen part d'altres entitats, i això de veritat que és molt maco, veure com altres entitats també participen dels actes de tot el nostre teixit. I em permetreu que jo avui faré algun apunt una mica personal, i a mesura que vagi explicant-vos ja veureu aquests apunts personals que també són familiars. Mireu, la informació és un tresor, la informació és cultura, és coneixement, i qui la té, sigui l'Església o un partit polític, la tresora i fins i tot la manipula. La història així ens ho diu, i per aquest motiu en democràcia és molt important tenir una bona comunicació, uns bons mitjans transparents, lliures, que és la garantia de la nostra cultura i la nostra llibertat. Aquí a Esplugues vam tenir un problema a l'hora de poder desenvolupar molta informació de la nostra història. Ja sabem que la parròquia va ser cremada durant la Guerra Civil, i una altra entitat que també atresorava informació de la nostra població és l'Avent Centre Cultural, que també malauradament l'any 70 o 71 també va patir un incendi. Amb la qual cosa doncs, ha sigut una miqueta difícil poder anar rescabalant molta informació, i això ho sap perfectament tant la Crònica de la Vida d'Esplugues, que durant aquests 75 anys ha fet molta recerca de la nostra història, com el grup d'estudis d'Esplugues. I no anomenaré persones amb nom i cognom, ja les coneixem, però si no sempre em puc deixar alguna persona i no voldria que fos així. Si us sembla, passarem ja a presentar-vos als ponents, que bueno, ja ens l'ha presentat la Magda, i començarem amb aquesta taula rodona. I serà en el moment que parlem de la ràdio, Ramon, si em permets, m'agradaria comentar-te alguna coseta, perquè jo vaig començar amb 19 anys a Ràdio Estudi Esplugues. I us dic que a data d'avui encara la gent ens diu Ràdio Estudi Esplugues. I ara som Esplugues FM, que també estem aquí a l'Avens, igual que Ràdio Estudi. I això també és un orgull personal, no? Perquè ja tinc 63 anys, vaig començar amb 19, i que encara la gent em digui que estic a Ràdio Estudi Esplugues, doncs és un senyal de la gran petjada que Ràdio Estudi va deixar aquí a Esplugues. I a mi m'agradaria, i si us sembla, començarem per la crònica de la vida d'Esplugues, per antiguitat de l'entitat, que ens expliquis doncs, com va començar l'entitat, els motius personals, que suposo que avui en dia encara són vigents, aquests motius personals, i bé, les dificultats que poden haver-hi, no solament a l'hora de crear una revista, sinó a l'hora de crear una ràdio, a l'hora de crear una televisió, que cadascú de vosaltres ens anireu explicant. Per tant, Joan, si us plau, explica'ns aquests inicis de fa 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: Bona tarda. Ja em perdonareu que tinc el coll una mica agafat i de vegades em sentireu a rascar el coll. Dit això, felicitar avui la ràdio per aquest centenari d'inici de ràdio a Barcelona, la primera ràdio a la península Ibèrica amb llicència, amb llicència. Per tant, Barcelona va tenir la primera ràdio posada en marxa de forma legal, i penso que és un orgull la tradició molt nostra d'aquests mitjans de comunicació, no? Dit això, crònica de la vida d'Espluga, 75 anys. Som la revista més antiga de la província de Barcelona, després de l'Eco de Sitges, que durant 75 anys ha continuat viva. Ha continuat viva. Em fa certa vergonya seure al costat d'aquests dos personatges que són representants de dos mitjans que han estat professionalitzats i que tenien una tirada i una presència molt important. Però malgrat això, la vida d'Esplugues ha estat viva durant 75 anys gràcies a l'esforç i a la col·laboració del poble. Una revista amateur, una revista feta amb gent que l'interès màxim que tenia era la dinamització del poble, la dinamització de la cultura, la dinamització dels carrers, de les famílies, de les cases, de la seva gent. Quan comença? L'any 1950 comença la revista. Sempre se'ns ha retret que la nostra revista comenci en el marc del franquisme i amb una, diríem, presidència inicial d'un exalcalde franquista. Després parlarem de la censura. La vida d'Esplugues llavors, el 1950, i ara, salvant les diferències de la temporalitat, continua mantenint el mateix objectiu de servir al poble. La crònica de la vida d'Esplugues ha volgut ser sempre un marc obert a la crònica, a explicar què passa al poble. I penso que amb accents diferents i amb formes diferents això s'ha aconseguit. Jo diria que la vida d'Esplugues ha tingut bàsicament quatre etapes diferents i em poso les ulleres per anomenar unes quantes persones. Hi ha una primera etapa amb en Josep Català, amb en Pasqual Joan, en Luis Lorenzo, l'Enric Guardiola, la Natàlia Hernández, el Manel García i el Jordi Bonet. Una segona etapa amb el Pasqual Joan continuant com a director, en Llucià Serres, en Ricard Colebres, el Francesc Anglí, en Ramon Clota, en Josep Cliviler, en Joan Puiggròs, el Josep Prats, el Francesc Piquet, l'Esteve Mirabete i l'Eduard Pagès. Una tercera etapa en què jo agafo la direcció l'any 2000, entre 2000 i 2004, acompanyat de la Maria José Queijas, la Montse Puiggròs, l'Antoni Rodríguez, el Ramon Cervera, el Jordi Riba i l'Esteve Pi. I una quarta etapa, l'actual, amb la Maria Lluïsa Morera com a directora i amb un equip de redacció molt plural, molt cromàtic, format per la Teresa Carbonell, l'Enriqueta Llavinés, la Montserrat Pi, la Magda Gómez, el Miquel Caselles, la Montserrat Casals, l'Assumpta Castellà, l'Iscla Pla de Llorenç, el Joan Puiggròs, el Joan Jordi Reventós, l'Eva Valldeperes, el Francesc Vila, l'Ester Martínez i en Jordi Vinyoles, sabent que em deixo gent. Per tant, recalcar que els objectius de la vida d'Esplugues han estat i continua sent un mitjà obert a la participació de tothom per donar vida i dinamitzar les entitats de de recerca històrica, de cultura popular i tradicional. És això i continua sent això. Moltes vegades, i avançant-me amb el tema de la censura, des dels poders fàctics se'ns ha vist com, diríem, un enemic a batre. De vegades se'ns ha acusat de fer política i sempre hem tingut clar que la revista no és ni serveix per fer política. Som crítics, som oberts, som lliures i per això les subvencions cada vegada baixen més. Perquè la revista vol ser plural i vol conservar aquesta llibertat i això té un preu.
1: Quan el poble parla, sempre fa política. I no ens ha de fer vergonya que ens diguin que fem política.
2: Sí, una cosa és el sentit polític i l'altra cosa és que la revista serveixi com a arma política en contra del poder establert. Genèricament, tots fem política en la mesura que ens posicionem, certament.
1: Sí, eh?
2: Però se'ns ha acusat moltes vegades d'això i sempre hem hagut de defensar que no, que el que volíem era la dinamització del poble i de la seva gent.
1: Passaríem a ETV, Televisió Terramar?
3: ETV, Terramar.
1: Terramar.
3: Sí.
1: Explica'ns també els inicis i també les motivacions, perquè una cosa és fer una revista que tens temps per anar redactant, compaginant, rectificant, i una altra cosa és fer televisió, que fer televisió cada dia costa molts diners.
3: Bueno, és un esforç. Però bé, si anem als orígens, jo crec que ETV, Esplugues Televisió, quan va néixer, van confluir diferents elements. En primer lloc, un element era vam néixer en el si de l'Espluga Viva. Si no hagués sigut per l'entitat Espluga Viva, avui en dia, possiblement, el que coneixem com a ETV no existiria. Per una banda això, i per una altra banda, la tradició nostra d'unes quantes persones que... dos d'elles fundadores també que estan aquí, en Joan Sant Agustín i Laura Sant Agustín, la nostra passió per informar. És a dir, des de l'Espluga Viva ja van sortir revistes com Retalls, no, si em pregunteu l'any no me'n recordo, la revista L'Anà, que era sobretot temes ecologistes, El Torrent, just conjuntament amb els Consells Populars de Cultura Catalana, no sé si algú se'n recordarà d'aquella època, però de fet l'Espluga Viva ja tenia una gran passió per informar el poble. Llavors aquestes revistes van quedar pel camí, no com la vida d'Esplugues, que evidentment ha fet molts anys i això és molt agradable. I llavors va confluir el fet que jo vaig començar a estudiar periodisme per la meva passió per la imatge, i explicaré una petita anècdota. En el tercer curs de periodisme un professor diu: es pot fer televisió amb un aparell que es ven a Extremadura. Doncs ràpidament amb la Laura, el Joan, vam dir: què fem? Comprem, vam comprar-ho, i la televisió d'Esplugues comença amb un aparell que vam fer les primeres proves al Casal de Cultura Robert Brilles, que suposo que si ens va veure algú haurien ser 100 persones i punto, no? I a partir d'aquí, bueno, hem anat creixent. La nostra voluntat era informar primer a la població d'Esplugues, després, molt ràpidament, perquè tornaré als inicis, amb la concessió de la TDT ens obliga a fer comarca, i per tant ja no només és informar Esplugues, sinó que informem el Baix Llobregat, i després ja vam créixer, que això ja ho parlarem després. Però de fet la nostra l'Espluga Viva va ser sempre el lloc on va créixer tots aquestes revistes i la televisió que Esplugues, que avui podem veure des de Sant Pol de Mar fins a Hospitalet de l'Infant.
1: Mireu si tenen importància les entitats de la població, i els que m'escolten, escolteu la importància que tenen les entitats. La televisió neix de la mà d'una entitat, de l'Espluga Viva, i gràcies a una altra entitat, que és l'Avent Centre Cultural, rep Radioestudis Esplugues unes instal·lacions per poder tirar endavant. Són les entitats, les persones, la ciutadania, les que sempre hem d'anar per endavant de qualsevol política. Per tant, Ramon, explica'ns, com comenceu?
4: Bueno, jo hauria de començar amb una base que tu has apuntat abans. Jo, els meus pares eren porters de la Falange, I l'emissora aquesta que tu estàs dient, que es deia Ràdio Unión,
1: sí,
4: es deia Ràdio Unión perquè era la ràdio d'Esplugues i Sant Just.
1: Això va ser l'any 51.
4: Sí, no ho sé, jo et segueixo. Llavors, a partir d'aquí, jo me'n recordo de petit, que jo vivia allà, de jugar a futbol al passillo amb el José Luis Barcelona. Uh-huh. Aquesta emissora va estar bastants anys. Hi havia el Surroca, que era un dels directors, hi havia el Sergi Chaff, que també era un dels que formaven part, i al cap d'uns quants anys aquesta ràdio es va transformar en Ràdio Juventut, que va passar a Barcelona.
1: Aquí a Esplugues van fundar la ràdio amb Josep Pallà,
4: sí,
1: Gerardo Almató,
4: sí,
1: i la Juana Algarra.
4: Sí,
1: i aquesta era la llicència, la Joanita Algarra, que tenia 13 anys la Joanita quan va començar a fer ràdio, 13 anys. Aquesta era la punt familiar que abans us he comentat que faria.
4: Llavors la història està en que, clar, jo de petit havia viscut això. Evidentment l'emissora aquesta era més aviat de dretes, i bueno, quan va anar passant el temps i va començar a despertar una miqueta el que era un canvi de poder dir coses, ens vam reunir un grup de gent que ens trobàvem molt sovint i anàvem intentant a veure com ho faríem per fer una ràdio d'Esplugues. Vam tenir moltes trobades fins que, bueno, jo ja era de l'Avenç des de Criu, era des de Imatge 74, que era una associació que tenia l'Avenç, en fi. I llavors vam dir, bueno, pues si la podem fer, a veure si l'Avenç ens deixa l'espai. L'Avenç ens va deixar un espai que el tenen vostès a darrere, que és on hi havia una... A veure, un lloc on es punxaven discos, perquè l'Avenç es va cremar a l'any...
1: No recordo. 70, aproximadament.
5: 69.
4: 69, exactament. I llavors es va quedar sense diners, es va cremar tot el que era la sala i tal, i llavors el que es va decidir és muntar, aquí on estan vostès, una discoteca. La discoteca es deia Silex. I llavors, al lloc on vam començar, explico aquesta història, que sembla un rotllo, però és que nosaltres vam començar, perquè quan vam començar ja no hi havia el Silex, ¿vale? I llavors, al lloc on hi havia el que punxava discos, va ser el primer lloc on es va començar a emetre, que feia metro 30 per 90, al lloc on te podia seure dues persones, o sigui que tenies el micro aquí. I llavors, bueno, vam començar a emetre per aquí. La redacció la teníem a dalt, al pis següent, i durant molt de temps, bueno, vam començar a veure, va començar el director era en Jordi Udina, el seu germà també formava part de el Toni Udina i jo també, i llavors la part tècnica la portava un que teníem molta amistat que es deia Màrius Montoliu, i n'hi havia un altre que avui afortunadament està aquí, que és el Joaquim Lorenz, que també entre ells dos portaven la part tècnica, però nosaltres la part tècnica no en teníem ni idea. Llavors vam anar intentant, perquè us feu idea, on hi havia la sala de la màquina de projectar les pel·lícules, era on teníem l'emissor. Vam començar amb un emissor de 20 watts, que era un emissor que cridava més jo que l'emissor, i teníem una antena de 15 metres. Tot això va anar derivant, i va anar, però tot va començar per iniciativa pròpia, vull dir, no ens vam portar, bueno, tot el que hi havia dintre, tots els aparells els havíem comprat nosaltres, en fi, no ens vam gastar, ningú es va gastar ni un duro amb això, al contrari, gràcies a l'avenç va poder sortir per antena Ràdio Estudi.
1: Fede, sí. Vosaltres feu un salt bastant important, esteu al carrer de l'avenç i marxeu cap a la zona entrant a la ronda. Aquest sí. És un canvi físic molt important, però això deriva a moltes coses més, perquè ara quan podem veure programes que es graven aquí a Esplugues a televisions de la xarxa de Catalunya. Explica'ns també una miqueta aquests salts quantitatius i tècnics que heu fet a la tele.
3: Si em permets,
1: sí,
3: t'ho explico,
1: i tant.
3: Però m'agradaria...
1: Digues.
3: Retrocedir en el temps.
1: Sí.
3: És a dir, si el sentit l'on vell, també m'agradaria deixar palès aquí, doncs que gràcies a tota una sèrie de gent, avui en dia ETV existeix, perquè si recordeu els anys Vam néixer l'any 83, doncs les emissores de televisió estaven perseguides per la Guàrdia Civil, estaven clausurades, érem il·legals, no legals sinó il·legals, clausuraven Televisió de Cardedeu, i per tant doncs havíem de fer les emissions allò com podíem, no? D'amagatall. I parlant d'això, de les nostres ubicacions, jo sempre haig de dir que les primeres emissions, ja una mica amb cara i ulls, es van fer des del restaurant Barredor de Finestrelles. Si aquesta gent no ens hagués deixat fer les emissions des d'allà d'una manera il·legal, i per tant anàvem, muntàvem, emetíem i recollíem.
1: És important Finestrelles, perquè la primera ràdio de Radio Unió en el 51 també tenia l'antena Finestrelles.
4: No, jo baix.
1: És que anem connectant,
4: jo baix a la casa, perdó.
1: Finestrelles, entitats que donen suport.
3: Sí, i Finestrelles, la tele, perquè anàvem a buscar Finestrelles, perquè totes les antenes d'Esplugues miren cap al Tibidabo, en aquella època el Tibidabo, perquè no hi havia Collserola. Llavors, després del restaurant Barredor, doncs aconseguim que una comunitat de veïns, tornem a la gent, al poble, no als capitals, el capital vull dir econòmic, la gent del poble, una comunitat de veïns de Finestrelles, ens deixa instal·lar allà l'antena. I bueno, anem evolucionant, a partir d'aquí anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i bueno, la nostra evolució ha estat ja fins a arribar a la Torre de Collserola amb la concessió de la TDT. Evidentment, a part d'això, vam començar l'edifici Banesto, l'antic edifici Banesto, amb un espai d'una habitació. Tu, no sé qui ha començat.
4: Jo, sí. Això ve després, ja t'ho explicaré.
3: Vale. També amb un espai que no quan vam començar era un quartet, és a dir, no, jo crec que hi havia un llit i algú més. Després vam agafar tota la primera planta gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest cas s'ha de reconèixer que ens va ajudar molt, i després vam aconseguir la segona planta. Quan es va derruir el Banesto és quan vam anar aquí al carrer de l'Avenç. Finalment ara estem a Verge de Guadalupe
1: a tocar
3: la ronda, a tocar a Hospitalet pràcticament, no? I evidentment el fet de jo diria que amb els estudis ja de Mossèn Cinto Verdaguer ja vam tenir una evolució molt important, i ja situar-nos a Verge de Guadalupe, que podem tenir un plató com Déu mana, molt gran, doncs això ens ha permès que poguéssim fer produccions pues, per la xarxa, per tot Catalunya. Hem aconseguit, també sumant esforços, creant un grup a tot Catalunya, de totes les televisions, que són televisions en català i televisions de servei públic, doncs vam començar a adquirir unes unitats mòbils, i amb això hem retransmès des dels castells, des de, bueno, molta producció per la xarxa i inclús per TV3.
1: En Ramon vol apuntar alguna cosa.
4: Sí, jo vull dir una cosa. Nosaltres, quan vam començar, evidentment érem il·legals, perquè s'havia de demanar permís a la Generalitat per poder tenir llicència. Al cap d'un temps, de moltes cartes, viatges a la publicitat, a la Generalitat, per lo que ens van donar llicència. I ens van donar una llicència que era la primera del dial. En deien Radio Estudis Plugues la primera, perquè el dial començava al 88.6 i érem el primer. Vam estar amb aquesta freqüència, vam estar-hi 19 anys. I ens van canviar la freqüència i la van donar amb una altra que era el 87.7, que és una que coneixeu tots, RAC1. Llavors nosaltres vam passar al 94.6, perquè clar, RAC1 era la vanguardia.
1: Un incís, Esplugues FM emetem aquí Esplugues, però en el 99.7, però tampoc tenim llicència.
4: Nosaltres ens la van
1: donar. És que no ens en donen.
4: Bueno, perdona, nosaltres ens la van donar i se la va quedar l'Ajuntament.
1: Sí, també en parlarem.
4: Perquè érem...
1: També en parlarem, sí, érem perquè hi ha molta cua aquí.
2: Ja, si em permets, ha sortit el tema dels locals.
1: Sí.
2: La vida d'Esplugues, durant aquests 75 anys, lògicament, no ha tingut una seu, perquè no se la pot permetre. Les reunions sempre s'han fet a casa dels col·laboradors, a casa del Consell de Redacció. En uns moments determinats, la parròquia Santa Madalena ens va cedir uns espais a la Casa de les Ànimes i després a la rectoria, i després, gràcies a l'Avenç, va acollir la crònica de la vida d'Esplugues per poder tenir el seu arxiu i per poder, lògicament, tenir un marc de treball mínimament estable. Deixa'm dir que aquests 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues no haurien estat possibles sense un personatge clau. Aquest personatge és el Pasqual Joan. Aquest senyor va ser pal de paller durant molts anys, i per tant la crònica de la vida d'Esplugues va rebre la medalla d'or de l'Ajuntament, la qual vam agrair molt perquè és un reconeixement a la tasca, però sempre hem reivindicat reiteradament, i jo públicament bastantes vegades en presència de les autoritats municipals, que al senyor Pasqual Joan se li ha de dedicar un carrer. Sempre he reivindicat un carrer per en Pasqual. Aquest senyor durant 50 anys va arrossegar tot un seguit de gent voluntària, no professional, que anaven als llocs, que feien quatre notes, que escrivien la crònica. I jo penso que la vida d'Esplugues ens hi sentim molt, molt identificats, no? Però amb la figura del Pasqual Joan, jo penso que és, en representa una mica a tots com la persona que ha estat capaç d'aguantar i fer de pal de paller. I això durant 50 anys, la veritat és que és molt, molt, molt d'agrair. Jo l'any 97, quan m'incorporo a la vida d'Esplugues, trobo un equip envellit, cansat i amb ganes de poder donar el relleu i traspassar-lo amb algú, no? Aquella època vam agafar amb un equip nou durant 4 anys, etc, però érem tot pares i mares de famílies joves, amb criatures petites, amb feina, i per tant les obligacions se'ns menjaven a tots. I per tant va ser llavors que vaig presentar amb en Pasqual Joan una alternativa d'un grup de gent d'Esplugues, gent implicada en moltes entitats, present, fins i tot jo diria que políticament molt divers, molt complementari, que l'objectiu i el comú denominador de tots ells era: estimem Esplugues i volem treballar per Esplugues. I això, amb tot això ens traslladem a l'equip actual, al qual jo vull agrair no només que acceptessin aquest relleu, sinó que continuïn portant a terme aquesta tasca, que la gent diu, mira, una revista, la feina que hi ha darrere de cada número és espectacular. És espectacular, de redacció, de maquetació, de posar-se d'acord, vinga, com ho plantegem, com ho orientem, el fet de la tramesa. Vull dir, hi ha tot, des d'en Ricard Culebres, que aprofitava les cintes de còrex negre per tintar les etiquetes, per estalviar, i les enganxaven i les aprofitaven. Des d'aquella època fins a la modernitat actual, doncs, han passat moltes coses, no? I cada equip ha tingut les seves dinàmiques i cada equip s'ha anat mínimament organitzant com bonament ha sabut. Per tant, jo, com a vida d'Esplugues, agrair a tots els que m'han precedit i m'han succeït per continuar-la fent possible.
4: Nosaltres vam inaugurar la ràdio el dia 21 de setembre del 81, que era, com tots ho sabeu, el patró d'Esplugues. Aleshores la va inaugurar el Lluís Abad, que era el president de l'Avenç, i l'Antoni Pérez, que era l'alcalde que hi havia. A nivell de tenir ingressos de l'Ajuntament, no en teníem, i el que passava és que en aquell temps la majoria de pobles que hi ha a tot l'entorn i bona part de Catalunya, tots tenien una ràdio municipal. Llavors, clar, eren mantingudes per l'Ajuntament, i nosaltres vam arribar a aconseguir que ens donessin una part molt minsa, i també haig de reconèixer que després la història va anar pujant i ens van anar donant més diners. El que passa és que el centre de la nostra ràdio per poder viure econòmicament va ser la publicitat dels establiments locals. Nosaltres fèiem publicitat, o sigui, fèiem ràdio i tres cunyes. Cunyes vol dir tres anuncis. I ràdio i tres cunyes més. I en 4 o 5 mesos vam aconseguir 50... 4 o 5 mesos, eh? Això nosaltres vam inaugurar, insisteixo, el setembre de l'any 81, i l'any 82 ja teníem 50 clients d'Esplugues. La gent estava encantada amb la ràdio, perquè clar, a més la nostra fita de ràdio, al principi nostre, era tocar els equips de futbol, de bàsquet, tot el que hi havia, vaja, al punt de vista esportiu. També es tractava, per cert, una cosa que no us he comentat, la ràdio es feia un 75 en català i un 25 en castellà. Fèiem el 25% de castellà pels barris de Can Vidalet, que parlaven només castellà. Llavors, els programes infantils i totes les coses que hi havia d'interès que podia tenir més participació eren en català, evidentment. Però hi havia, jo què sé, des de programes esotèrics a programes del que vulgueu, i l'únic que buscava era tenir audiència, perquè llavors en aquell temps, afortunadament, el comerç d'Espluga anava boja per entrar i fer-se publicitat. No sé, paro ja.
2: M'ha agradat sentir que el Ramon deia que l'Ajuntament els hi va registrar la seva marca d'amagat.
4: Sí.
2: La crònica de la vida d'Esplugues és la marca que l'Ajuntament d'amagat també va registrar.
4: Ho sé.
2: El Pasqual Juan va agafar una emprenyada tan solemne, perquè diu, escolta, la vam demanar a l'Ajuntament que renunciés perquè l'havíem de tenir nosaltres, no era lògica, però mai la van voler deixar anar, mai.
1: Aquesta part era el segon bloc que ja heu iniciat, perquè sí, perquè és així, quan tens informació, doncs saps que tots els mitjans de comunicació tenen problemes, però no solament problemes econòmics, sinó que tenen problemes directament amb l'administració local o l'administració que pertoqui. I vosaltres no solament heu patit problemes econòmics, problemes amb l'administració, sinó que directament amb la mateixa administració censura. I estic parlant dels anys 70 i 80 també, tu veu començar la ràdio al 81.
2: I 2000 també, i 2004 també.
1: Bueno, per tant, doncs, estaria dir, quan, bé parlar de la censura democràtica.
4: Quan he parlat d'això i parlàvem de la programació, El que passa és que la nostra ràdio era una escola de ràdio. I per la nostra ràdio van passar, no és broma, és veritat, no estic fent el... Van passar 1.600 persones. De persones conegudes que va començar la nostra ràdio, tenim amb el Ramon Pellicer, tenim amb l'Albert Calatrava, que és el cap d'informatius de TV3, tenim a la Montse Lórez, que també va començar amb nosaltres i ara és la subdirectora del programa Tot es mou, i un Toni Rodríguez, que per exemple era on hi havia que en deien a Cala Conca, era nebot de la Conca. Doncs el Toni Rodríguez aquest ara és un dels tècnics importants de TV3. Vull dir, va passar quantitat de gent amb els programes que clar, a més, la gent s'ho passava molt bé i era el començament, s'entrebancaven, bueno, però agafaven experiència.
1: Clar. A la televisió també passa el mateix, sou una escola.
3: Bueno, a veure, jo no sé si 1.000 o 2.000 persones han passat, però ha passat molta gent. I avui tenim gent nostra a la Sexta, a 4, a TV3, i estem molt orgullosos de que tota aquesta gent hagi après amb nosaltres. Sap greu quan se'n van, però se'n van per millorar i som el que som una escola de professionals. Sí. I amb això ens hi hem de reconèixer que estan per arribar, aprendre i marxar. Sí, quan més tardin en marxar, millor, perquè si no doncs et quedes amb gent que queda sense gent molt vàlida, no? Però hem de reconèixer que som una escola i que volem ser una escola.
1: I per tant també és una dificultat, perquè una empresa que està renovant contínuament el seu personal laboral també és una dificultat.
3: Sí, evidentment, és una dificultat molt, molt, molt important, però bueno, sempre has d'assumir el lloc que ens toca i ho hem d'assumir-ho. No podem fer una altra cosa que acceptar que venen, que molts arriben i no saben res, però res, quan dic res, res. I els poses davant d'una càmera, els poses, i al final acaben a mitjans molt importants.
4: Nosaltres vam acabar tenint gent, com Déu mana, assegurada i donada d'alta, i teníem tres periodistes, que també després s'han fet famosos.
1: Però tu saps que Déu de vegades està de vacances i no mana gaire, eh?
4: No ho sé, vull dir, jo el que puc dir és que hi havia tres...
1: que teníeu gent donada d'alta a la Seguretat Social i amb contracte legal.
4: Amb contracte legal. I a més a més teníem un que s'encarregava tècnicament de tots els problemes que podia tenir la ràdio, del so, etc. I a més l'altre era, també que el teníem fixo, que era l'encarregat de publicitat.
1: Aquest és molt important.
4: Sí, home, sense aquest la ràdio hagués fet.
3: Però molt complicat.
1: Perquè la col·laboració que heu tingut els tres mitjans, tant la revista de la crònica, la ràdio com la tele, sempre heu tingut suport dels comerciants d'aquí de la població. En el teu cas, quan doneu el salt comarcal...
3: És molt difícil, eh? És dir, si vols que parlem de publicitat, És molt complicat, però a part, hem parlat de la gent que ha passat i la gent que ha après, però a mi m'agradaria, si em permets, parlar també de la gent que no ha estat, com si diguéssim, no ha treballat per la televisió, però ha col·laborat amb la televisió. És a dir, jo aquí veig gent, la Magda Gómez està fent un programa fa, no sé quants anys, ja... Si la tele té 41 anys, pues ben bé 35 com a mínim, perquè els primers 5 o 6 no. Està la Teresa Carbonell, que en la seva època també va estar fent entrevistes. I bueno, tota una sèrie de gent que gràcies a aquesta gent avui estem on estem. I per tant, entre aquests col·laboradors per mi són una part molt important que han fet que estiguem aquí. El tema de la publicitat és molt complicat, però molt complicat.
1: Però també ens agradaria... Parlem una miqueta de la part econòmica, més enllà també de la publicitat, perquè ajuda molt tenir subvencions de l'administració. En el cas de Ràdio Estudi, zero subvenció. Així
4: no,
1: ho
4: no,
1: sabem.
4: No, va arribar un moment que
1: va arribar un moment que sí?
4: Que sí, que valia la pena, i tant. I tant que sí. Però el que passa és que, a la vegada, nosaltres fèiem... cobríem, per exemple, fèiem campanyes per gent que estava molt fumuda de la Creu Roja. I fèiem es retransmitia en directe la Festa Major. Sencera, cobríem tot el que havia de Festa Major. Una altra cosa que es feia era, bueno, ara m'enrotllaré una miqueta, la campanya de Reis. O sigui, la cabalgada sencera, la gent li anava de conya a la ràdio perquè dèiem on estàvem, i com que fotia molt de fred, llavors deien, hòstia, ara ja podem sortir, que està a punt d'arribar. Vull dir, això ens havia passat. I el que va aportar això va ser després una de les coses més significatives de la nostra emissora, que va ser la campanya Can Nen Sense Joguina, que Esplugues es portava portants de joguines en aquesta sala i repartíem joguines a través de serveis socials de 50 i pico de famílies, amb 100 i pico de nanos, i hi havia 13... llocs diferents de barris d'Esplugues. Llavors amb vestits que ens deixava l'Avenç, vestien de rei, anàvem amb els cotxes a casa de la gent, trucàvem a la porta, no sabíem que venia el rei, i obríem la porta i el rei portava les joguines perquè sabíem l'edat del nano i etc. Vull dir, això va ser algo molt de lo més maco que va fer la ràdio, perquè ens donava una feinada, o sigui, des del dia 2 fins al dia 5, fins a les tantes del matí, la gent anava portant joguines i joguines i joguines i joguines. Llavors, el que va ser molt, molt, molt fumut és que anàvem a les cases, trucàvem, ens obrien, però vam tenir un problema a canvi de LED, que estaven repartint les joguines al rei en una casa, i el tio del costat, quan acabava de repartir els joguets, li posa un ganivet aquí i diu que el seu nen també volia de joguines. Llavors, les famílies quedaven a fora i es anaven entrant família per família i repartia. Però va ser una de les parts que més ens va agradar i més il·lusió ens va fer a tots els que formàvem part, com per exemple Sant Jordi, a tothom que trucava, a Plaça Genés, ens va donar llibres, i hi havia una floristeria que hi havia aquí baix que es deia Saiglo,
1: sí,
4: a través de donar-nos a roses... Vale? Llavors li perdonaven la publicitat durant mig any, però a través d'això tothom que trucava tenia llibre i rosa. I són coses que a nosaltres ens omplien la il·lusió.
1: Canviarem una miqueta i avançarem cap al futur. Com veieu el futur, els reptes que teniu avui en dia en tota la digitalització que tenim, aquesta comunicació que necessitem tenir a l'instant, instantània, tota aquesta intel·ligència artificial que està entrant ara als medis de comunicació, a la nostra vida, de fet. I després també m'agradaria que m'expliquéssiu com veieu el futur de la tele, de la crònica, i en el cas
4: jo puc explicar com es va tancar
1: de la ràdio ens explicarà com es va tancar, i jo us explicaré com hem tornat a obrir a Esplugues FM. Com veieu aquesta comunicació tan immediata?
3: A veure, jo crec que jo ho veig bé, jo sempre, si no, no, jo crec que no estaríem aquí. Jo veig positiu, vull dir que ens hem d'adaptar als nous, a les noves formes de consumir, i per tant no és fàcil, no serà fàcil adaptar-nos, però bueno, també deien que quan va sortir la televisió, la ràdio tenia que tancar, no?
4: Sí.
3: El paper quasi no es consumeix. la tele cada vegada es veu menys, no? Això és el que es va...
4: El que se suposava.
3: Correcte. Per tant, la ràdio, la premsa seguirà existint al paper. La ràdio seguirà existint. I la televisió seguirà existint. Que ens haurem d'adaptar? De ben segur, si no ens adaptem no sobreviurem. Però, bueno, no cal ser apocalíptics. Evidentment, si abans teníem 50.000 persones que ens veien, doncs ara ens quedaran 20.000. Bueno, no passa res, doncs treballarem per aquelles 20.000 i segurament que aconseguirem que creixin, perquè també quan parlem de xarxes socials, és a dir, tots els bulos i tot això que creix, al final què està fent? Que la gent comenci a pensar que la informació veraç està en els mitjans tradicionals. Per tant, a mi ja m'està bé, perquè el de les xarxes socials, en el fons, el que està passant actualment repercuteix en que hi ha gent que torni a mirar més el paper, a escoltar més la ràdio i a veure més la televisió.
1: En el cas de la tele, jo veig que treballem amb gent molt jove, perquè clar, si sou una escola, també teniu gent molt jove que us aporta noves visions, i això també és maco.
3: Sí.
1: Esteu aprenent, o sigui, la direcció esteu aprenent de la gent que us està entrant?
3: Jo crec que sempre aprenem de la gent jove. Per mi és fonamental, i més ara, que la gent més gran ens costa adaptar-nos a les noves formes de comunicar-nos, no? I per tant és fonamental estar al seu costat i aprendre d'ells, no? I moltes vegades vaig i dic, escolta, jo això no sé com va, explica-m'ho tu, explica-m'ho, perquè... I no vull aprendre-ho tampoc, segons què, ja no vull ni aprendre.
4: Però es pot arribar a tot arreu.
3: No, per descomptat.
2: Jo penso que és una... Cada vegada més la gent llegim menys i escoltem i mirem més. No tenim aquella capacitat de dedicar temps a la lectura. Cada vegada es llegeix més. Els joves han nascut a la generació de les pantalles. Per tant, les pantalles es passen i es passen ràpid. Nosaltres, lògicament, no podem comparar en absolut la vida d'Esplugues amb el que seria la televisió. És a dir, ni per mitjans, ni comparativament, ni per pressupostos, etc. La vida d'Esplugues hauria de fer el salt a la digitalització, hauria de fer el salt a les xarxes, necessitaria allò, convenis de pràctiques amb les universitats, amb els joves que pugen, necessitaria un replantejament. Com a revista, com a tal, som un producte minoritari. Jo penso que des de la nova direcció hi ha moltes seccions noves, que porten reflexió, que porten molts elements, des de les 16 o 17 seccions que hi ha a la revista, no? Però, jo ho veig amb els fills, és a dir, el panorama ha canviat molt. La intel·ligència artificial, jo diria que és un element, com tot, el telèfon és una eina molt bona, el mòbil, si es fa servir correctament. La intel·ligència artificial ens pot aportar molt, té molts perills, molts, i atenta contra moltes coses, però ben gestionat, penso que sí, que és un repte i és una oportunitat, no? Bueno, jo penso que, com deia el Fede, els mitjans s'han d'estar reinventant i s'han d'estar adaptant constantment, i més un mitjà que és competitiu, que és el mercat, etc. No? Però que sí que és un repte i és una oportunitat en positiu que cal entomar. Per tant, aprofito a la directora de la Crònica de la Vida d'Esplugues per dir, necessitem nous contractes, necessitem amb els joves universitaris que pugen, necessitem fer un pas a la digitalització, necessitem ser present a les xarxes. Diu, a partir d'aquí farem el que podrem.
1: Quedava el Ramon, que l'havíem deixat al final perquè ens expliquessis el tancament.
4: Sí. El tancament va ser de la següent manera. Nosaltres, no cobràvem ningú, dels que vam fundar la ràdio no vam cobrar mai, en aquell temps, ni un duro. Vale? Aleshores va arribar un moment que jo no podia seguir siguent director, que no us ho he dit, perquè va arribar un moment que el Jordi Udina va deixar de ser director, llavors el Toni va estar fent gerent de... A veure que me'n recordi, feia de...
1: Ara el Ramon està
4: gerent
1: mirant...
4: administratiu.
1: El Ramon està consultant un llibre que està publicat per Laments, que és La veu d'un poble,
4: sí.
1: I amb aquest llibre es troba aquesta informació a la pàgina 197.
4: Que és el llibre de l'Avenç.
1: Sí.
4: Aleshores, el tema està en que jo no podia assumir més la direcció de la ràdio. Llavors, vam agafar els que érem de la Junta de la Ràdio, el Toni Udina ja no hi era, el Jordi Udina tampoc, i vam agafar i vam decidir donar la ràdio a l'Ajuntament. Donar la ràdio sencera a l'Ajuntament, amb tots els aparells, amb tot el que teníem, vale? I aleshores l'Ajuntament també s'havia de quedar els empleats, els 5 que tenien donats d'alta d'empleats. Això va ser l'any 81. Ai, perdó, l'any 2001.
1: 2004?
4: 2001. No, el 2004 es va tancar la ràdio. El 2001 ho vam proposar a l'Ajuntament. L'Ajuntament en principi ens va dir que sí que li interessava, perquè tots els pobles tenien la ràdio municipal, i a més l'Ajuntament, insisteixo, es donava diners. Vale?
2: Hi havia eleccions, suposo, no?
4: No, s'acostaven a
2: eleccions.
4: I ens van dir que sí, que meravellós, que cap problema, que la ràdio, bueno, era molt important per l'Ajuntament. Vale? Llavors ens van anar acostant les eleccions, seguien dient que els interessava molt la ràdio, que la ràdio molt bé. Vale. Quan va haver-hi les eleccions, van dir que no hi havia diners per tirar endavant la ràdio. Llavors ens van dir que per pagar el personal i tal, que no, que donéssim la ràdio a la tele. Llavors nosaltres, clar, si no es quedaven la gent i la tele tenia la seva programació, nosaltres en teníem una altra diferent, vam dir que no, que de cap manera. Va arribar un punt que es va fer una reunió de part dels socialistes. Això va ser després de les eleccions, evidentment, eh? Dels socialistes. Hi havia, doncs, totes les altres forces polítiques, vale? I van fer una trobada amb la nostra junta. I el que van decidir totes les forces polítiques era que la ràdio seguís, incluïts els socialistes, que eren els que també ja ho portaven. I aleshores vam preparar-ho tot, perquè buscaven el Banesto per posar la ràdio allà, buscaven la biblioteca d'Esplugues, que ja estava en un altre lloc, i estava allà l'Ajuntament, hi havia el local, i es deien que estaven buscant els locals i no sé què. I llavors, de cop, quan va haver-hi aquesta reunió, no me'n recordo com l'alcalde es
2: deia... Palacín.
4: Palacín, el Lorenzo Palacín. Ja dic, faltava poc per fer el canvi que havien quedat, que faríem el 21 de setembre, que faria els 24 anys que la ràdio havia funcionat, i 4 o 5 dies abans ens diuen que no. I llavors vam tancar la ràdio. A més, havíem negociat que inclús per buscar el local, si no, aquests dos locals que he dit no anaven bé, amb l'Antoni Llamas, que era el president de l'Avenç llavors, vam arribar a un acord de que pagant un lloguer, que nosaltres també pagàvem un petit lloguer per ajudar a l'Avenç, eh? Doncs amb el lloguer que nosaltres pagàvem, l'Ajuntament els hi pagaria fins que tingués el seu local. I tot això va quedar a zero. Llavors vam haver, sort que la ràdio encara hi havia fondos, vam haver de despedir tota la gent i tancar la ràdio.
1: Val, doncs...
4: Ah, perdona, hi ha una cosa que m'he deixat. Amb el temps vam poder canviar el que era l'antena. L'antena la vam passar aquí baix a l'Avenç, en vez d'aquella antena de 15 metres, vam posar una de 45 metres d'alçada, que si us en recordeu era una antena altíssima.
1: Molt alta, sí.
4: I a més d'això vam canviar a l'emissor de 20 watts a 200. A segons a Lluís Vives, que era una agència de publicitat que també treballava amb nosaltres, la nostra cobertura era d'1.100.000 persones. I ho va fer baixet perquè així ens va pagar menys, saps, pels anuncis, però teníem una cobertura molt important. Ja està, ja no us dono més la pallissa.
1: Doncs amb l'esperit que es va crear Ràdio Estudi Esplugues l'any 1981, jo vaig estar a la inauguració de la ràdio.
4: Evidentment, i vas estar treballant a la ràdio.
1: Vaig estar treballant uns mesos a la ràdio. Venia aquesta història familiar del meu pare, o sigui, passem del 51 al 81, hi ha dos noms que ens uneixen, que és el meu pare, jo mateixa. I a l'any 2018, doncs, una persona que es diu Jordi Udina, que és el fill del Jordi Udina, que l'any 81 va fundar la ràdio, el seu nebot, doncs jo faria allò que diem, no?, del peix que es mossega la cua, ho arrodonim. O sigui, tenim uns mitjans de comunicació que gràcies a entitats del poble s'han pogut crear, han pogut tirar endavant, i després també tenim unes dates i unes persones que també estan dintre d'aquest cabasset. Per tant, bé, jo estic molt contenta de tenir-vos avui amb vosaltres, donar les gràcies a la Crònica per haver confiat en mi per poder moderar aquest acte. Fa 6 anys d'Esplugues FM i, Ramon, seguim amb l'espírit de l'any 81 de la ràdio.
5: Ho sé.
1: Per tant, així que m'agradaria, si us sembla, pel mateix ordre que hem començat, que féssiu 2 minutets de cloenda, Joan.
2: Diu el poeta que qui conserva la seva llengua i la seva cultura té la clau de la seva llibertat. Fer revista, fer crònica, fer ràdio, fer televisió, és cultura. I la cultura és un intangible que moltes vegades no té preu i que moltes vegades lamentablement ha de viure de la subvenció i ha de viure de la bona voluntat del voluntariat, de la gent del poble, que la gent que s'ho estima i que ho valora, no? Per tant, jo fer també una reivindicació a les administracions públiques perquè facin el fotut favor de creure més en els mitjans de comunicació, que no ens visualitzin només com a ens capaços de fer publicitat política en el pitjor dels sentits. És a dir, els nostres mitjans volen reivindicar i volen fer pública l'expressió del poble a través de les seves manifestacions culturals, a través de la seva història, a través de les seves entitats, a través de les seves cases, a través dels seus carrers i de la transformació del poble i de la ciutat. No? Per tant, reivindicar això, reivindicar i senzillament fer una crida també a aquest voluntariat especialment dels més joves, no? Necessitem gent que s'està formant perquè vulgui participar, vulgui començar a introduir-se en aquest món dels mitjans de comunicació a través d'aquest voluntariat, a través d'aquest buscar convenis de col·laboració entre les universitats i entre els mitjans, que existeix i es va fent, però és molt tímid encara. Bé, i agrair-vos a vosaltres, com sempre, la disponibilitat, la col·laboració, agrair als mitjans companys que han fet història i que continuen fent-la, que continuïn estimant Esplugues i continuïn estimant la nostra llengua. Moltes gràcies.
3: Bé, jo faré com ell, faré una cita d'una cançó d'en Raimon que diu: qui perd els orígens perd l'identitat. Llavors, nosaltres en aquests moments, ETV, Terramar, som la televisió privada, cuidado, privada, més gran de Catalunya. Després de que 8TV va tancar, hem passat a ser la primera televisió privada més gran de Catalunya. Però no volem perdre els nostres orígens. Els nostres orígens són aquí a Esplugues. Som la televisió d'Esplugues. I és que la gent, allà on anem, per molt que parlem de Terramar o d'ETV, ens coneix com a la televisió d'Esplugues. I no volem perdre el nostre origen, que és Esplugues. No volem perdre el nostre origen, que són els Països Catalans. I no volem perdre el nostre origen, que és la nostra llengua. Amb això, ja ho dic tot.
1: Gràcies.
4: I jo ara només puc dir que és d'una il·lusió interna que coneix poca gent el que hi hagi una emissora de ràdio Esplugues encara, i que els siguin els principis, que em consta que són així, els mateixos que teníem nosaltres. Lo important per sobre de tot és la gent d'Esplugues, promocionar totes les iniciatives, perquè abans les he tocat molt per sobre, però de l'avenç érem ressò de totes les activitats de l'avenç a base de bé. Vull dir, quan ells van inaugurar, nosaltres fèiem un aniversari, que també venia gent famosa als aniversaris cada any, que ho fèiem aquí també, venia el Joan Manel Serrat, venia gent d'altura, i tot això, amb tots els espectadors, que eren oients, tot això reactivava la història. Quan ells van fer la inauguració de veritat, ho van fer aquí també, amb la ràdio. Vull dir, jo penso que el que no pot ser és que es passi de on estem amb el que tenim, el que som i el que fem, per coses externes. Primer,

Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada, amb Magalí Sare, el 24 d'octubre, a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre, a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació

0: de Cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: No em toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avenç. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà, número 27, Esplugues de Llobregat.
13: Estàs escoltant Esplugues FM.